Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rock 105.

0: is here.
1: Sí, durant l'any estem una mica tocats de l'ala.
2: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
1: RAC 105, la teva música.

0: Taylor Swift.
1: Rex en 5.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: L'estiu a RAC 105.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105, volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: disco.
1: Aquest estiu...
2: Descansa.
1: Treballa.
2: No! O fes el que puguis.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: RAC 105.
4: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

Tenia claríssim amb quina cançó començaria avui el programa, eh? Joan Dausà, Mama Duixa, Papi, posa-la al disc. Una estoneta. Julieta, Julieta, Julieta. És que és divendres avui, saps? Amb la teva germaneta. I jo estic tal que així, mira. Ole! Por fin...

0: con nadie se compara.
1: Es una criminal que está buena pero mala, la reina de la calle, con nadie se compara.
0: Si encara no tens aquesta actitud, espera't, va, que intentarem aconseguir-ho, va. És divendres, avui molt bones notícies per moltes coses. Nova edició, per cert, del Matina d'Estiu. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. I dic bones notícies no només perquè sigui divendres, sinó perquè moltíssima gent avui agafa vacances. Home, m'emociono.
2: Emociono.
0: Ja arribava l'hora, eh? ja era hora. Clar, demà ja és agost. Hi ha molta gent, doncs això, que s'agafa, doncs, lo típic, lo de tota la vida, l'agost, no? Per combatre una mica la calor i fugir, doncs avui moltíssima gent agafa vacances. Per començar, mira, l'Abel Caral agafa vacances, el nostre home del temps al llarg d'aquesta setmana, que vindrà d'aquí una estona segur, que amb un somriure d'orella a orella, vale? Per cert, una altra de les bones notícies d'avui és que...

0: Regalarem entrades per Marineland. Avui regalem entradetes. Quan vingui l'Arnau Mulet, a 11:15, a les 10:30, d'acord? Farem un concurs i haureu d'esbrinar una cançó. No ho farem per WhatsApp, ho farem per trucada. Així que els que tingueu el número, ara no el tinc aquí a mà, però després el poso, d'acord? En fi, doncs ja saps, família, avui regalarem entrades, avui estem contents, estem feliços, és divendres, així que alegria, il·lusió, benvinguts al matí d'estiu. Primera setmaneta més que encarrilada, fins les 12, ja saps, eh? Tant si vas a la platgeta com si encara treballes. Ei, i que si no és el teu cas, que també és molt possible que no agafis vacances, tranquils, que el programa també és per vosaltres. Faltaria més. Va, la Casa Azul us desitja un molt bon dia. On sou? A veure.
1: Hello.
0: Hola.
2: Bon moment.
0: Ara, tu també.
3: Bon dia.
0: Home, la que faltava. Vinga, família. La

0: Tita Música.
1: RAC 105.
2: Si você la compra bé a Tanacarre.
3: Dona un respir a la teva butxaca aquest estiu amb els nostres preus imbatibles, com la costella de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo o el meló sencer pell de granota a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Fins al 2 d'agost.
2: Si vols ser la compra bé, estan a Carles.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisur. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisur protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900-903-740 3.
6: Medishor.
7: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
10: 15 de gener de 2013.
9: I el número de la sort, el
10: 1.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: Matina d'estiu.
12: El show de ràdio més escoltat
11: a la costa catalana.
13: Ah, sí? Hòstia.
12: I a l'interior també.

0: És divendres, Miley Cyrus sonant a Raxen 5 amb el seu End of the World. El món no s'acaba, Arnau Mulet, per sort nostra.
1: Bon dia, què tal, com estàs? Oi, per fi divendres, amic.
0: Quina alegria, tu. Com es nota que és divendres, eh? Que demà... No et poses al despertador, no?
1: No, clar. És que, a veure, aquesta setmana ha sigut molt dura per mi, perquè
0: per
1: he tornat de vacances després d'un mes.
0: Ah, mira, ja.
1: Llavors, dilluns va ser un hecatombe.
0: Explica'ns, com va ser el dilluns? Què vas sentir?
1: Dilluns, mira... T'he de dir una cosa, i és que el diumenge al vespre, jo sempre he pensat que si tens una feina que el diumenge al vespre penses que o que bé, o no o que bé, però no tens depressió, és que ho has encertat.
0: És que
1: jo el diumenge al vespre pensava, ai mira, tinc ganes d'anar-hi.
0: Ah, saps? Sí?
1: Sí, d'anar a la ràdio, de fer una mica el tonto aquí, aquestes coses.
0: Home, sento feliç.
1: Ara, també et dic, un parell de setmanes més tampoc no hagués passat res, eh? De vacances, però en fi.
0: Arnau, avui és un dia gros, avui molta gent, tot el contrari que tu, agafa vacances, perquè demà comença el mes d'agost, molta gent agafa vacances. Si ens vols explicar cap on vas, si les agafes avui i tal, ja saps, eh?
2: 608-71-7141.
0: Avui tenim tema del dia i avui tenim una secció en la qual regalarem entrades per Marineland, a través del nostre WhatsApp, sinó a través del nostre telèfon, del de tota la vida. Ens heu de trucar al 902-477-105. Això no serà ara, ja us aviso. Serà a 2:15. Encara queda, farem una secció així de les teves xules, remember.
1: Encara ens hem de pensar exactament què fem, però... anirà de cançons de l'estiu, possiblement.
0: És possible, i haurem de desbrinar, encertar quina és la correcta. Per cert, més enllà del concurs que farem a 2:15, aviso que, per suposat, també tenim un tema del dia. Saps quin és, Arnau?
1: Quin és?
0: No saps quin és, eh?
1: No.
0: Doncs mira, avui és el Dia Mundial de l'Alegria.
1: Oh!
0: Sí. I us preguntem, al WhatsApp de sempre, quina és la cançó més alegre, aquella cançó que quan la poses et surt un somriure d'orella a orella. Jo et poso, per exemple, aquesta d'aquí.

0: Moonlight, Top Lover. I el Dancing in the Moonlight és aquella cançó que... Això no sé si va ser un What Kid Wonder, perquè tampoc van fer massa cosa més els Top Lover.
1: Sí, no, no, és veritat, jo no els hi segueixo la pista, però aquesta cançó és veritat que va sonar fins a la sacietat i és una d'aquelles que et fa sortir un somriure, no, Héctor?
0: Doncs d'això parlem avui. A tu quina et treu aquell somriure, Arnau?
1: Ai, mira, ara potser queda una mica quillo això que diré ara.
0: Aviam.
1: Però com que s'ha tornat a posar de moda fa un parell d'estius aquesta cançó, ai, no sé, me la poso tot sovint al cotxe i fa sortir un somriure, una alegria, una cosa, unes ganes de viure. És aquesta, mira, fica-la, fica-la, va.
0: No, no, digue'm el nom.
1: Atlantis.
0: No.
1: Sí.
0: No. Arnau, això és reacció... Ara... Ets un quillo.
1: Sí, t'he de dir que ara n'hi diuen Machina Time.
0: Vinga.
1: Però jo sóc més de l'original. Aquesta, aquesta, aquesta.
0: És boníssima, hola. Ets un quillo, però m'encanta, Arnau.
1: Perdona, però et despertes al matí amb aquesta cançó, volum a tope, al cotxe, i què?
0: A un divendres, canvia, un divendres la podem posar, sí,
1: home.
0: Sí, una mica, una mica. Doncs va, ja saps, 608-717-141. Pots ser quillo també com l'Arnau, eh?
2: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Explica'ns avui, Dia Mundial de l'Alegria, quina és aquella cançó que t'alegra, eh? Quan penses en una cançó així xula, divertida, que et fa somriure, digue'ns-la a RAC105. Doncs fins d'aquí una estona, Arnau.
1: Vale, vaig a preparar la secció, eh?
0: Apa, corre-te-la, eh, avui.
1: Adéu.

0: Taylor Swift, amb molt d'estil, ha entrat per la porta l'Abel Caral.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Abel, avui dia meravellós. No sé quin temps fa, però per tu ha de ser meravellós perquè agafes vacances.
2: Sí, senyora. Sí, senyor. sí, dues setmanetes, però escolta'm, molt benvingudes.
0: Sí, no?
2: Sí, home, sí. Era gust descansar, que portem una temporada guapa de les pluges que hem tingut a l'hivern, la tardor, les altíssimes temperatures, els incendis... M'agrada molt la meva feina, eh? Però, hosti, també necessitem descansar una mica els homes i les dones del temps.
0: Els meteoròlegs, quan esteu de vacances, mireu el temps que farà demà o intenteu desconnectar?
2: Jo intento desconnectar. Evidentment, vaig mirant el cel i algun dia, si hi ha alguna tempesta, estic, que sé, al Pirineu i veig algunes tempestes, doncs miro el radar, veiem com ha d'evolucionar. Però descansar d'allò del dia a dia, d'estar pendent del temps que farà...
0: No, passo. No. I t'ho demanen...
2: Sí, home.
0: Abel, quin temps farà demà? I tu dius, home, estic de vacances, mira, senyora!
2: Sí, no estic de guàrdia.
0: Exacte.
2: Avui no miro mapes, però bueno, si s'ha de fer una excepció, es fa.
0: Bueno, ara parlem una mica del tema del dia, que vull que em diguis la teva. Ràpid, així, temperatures i quatre cosetes que hem de saber per aquest cap de setmana.
2: Doncs mira, que fluixa una mica la calor.
0: Ah, mira, està bé.
2: Continuarà fent molta, però ahir vam arribar als 40, 41 graus, a Lleida 41,3, a Tremp 41, a Solsona 40,8, a Montesquiu, al nord d'Osona 40,2, i es va passar als 35 amb molts sectors de l'interior. Avui no arribarem als 40, creiem, però ens hi acostarem cap a Ponent, 37, 38, 39, i en general a l'interior del país no serà tan fàcil arribar als 35 graus o passar als 35 graus. Igualment la calor continuarà intensa. Aquest descens aquí a la costa es nota poc, perquè tampoc pugen tant les temperatures aquests últims dies, com és habitual, però amb molta xafogó. I al cap de setmana, fins i tot demà pot afluixar una mica més la calor, però bé, en tot cas continuarà molt intensa, i també la setmana entrant, i us ho explicarà algú altre, en aquest cas Martí Oliveres.
0: El Martí Oliveres, aquí serà a partir de dilluns.
2: I en tot cas també destacar la marinada, que hi va bufar amb cops de 40-50 km per hora en alguns llocs. És aquest vent tèrmic que bufa entre el migdia i mitja tarda vespre, i pot tornar a passar això, allò típic que estàs a la tarda i de cop a la platja, avui dia, al migdia, tarda, es gira vent, o també en zones interiors. I això el que fa també amb aquestes altes temperatures que ja hem tingut i que tenim, i la manca de pluges de les últimes setmanes, doncs dispara el risc d'incendi. Per tant, molta precaució en aquest sentit. És la calor, és la sequera, i la falta de pluges, i és aquest vent que m'agrada en aquest rigui que m'has posat de fons.
0: Ha estat xulo, no?
2: No? Sí. Mira, em convida ja a anar pensant en una caipirinha, potser.
0: Una caipirinha, ai. Abel, el tema del dia. Bueno,
2: a veure, què preguntes avui?
0: Avui la pregunta...
3: 608-71-7141.
0: És el Dia Mundial de l'Alegria.
2: Ah, mira que bé.
0: Ja que agafes vacances, tot, no?
2: Sí.
0: Tot té sentit.
2: Tot rodó.
0: Quina és la cançó que a tu et dona molta alegria? Jo he posat aquest exemple, no sé si el tinc per aquí. Sí, aquí el tinc, mira.
2: Està
0: bé. Està xula, no?
2: Parla de la lluna aquesta, no? De
0: sí.
2: Moonlight, no?
0: Dancing in the Moonlight. Doncs... Quina seria per tu aquella cançó que a tu et dona alegria?
2: Doncs jo tinc una que parla del sol, que és aquella de Todos los días sale el sol, Chipirón.
0: Home!
2: Vols que em piqui la panxa una mica?
0: Home, fes-me panxa, va. Hey! Aquest home li han de pagar més, de debò.
2: Jo també ho crec. Ja fa temps que ho reclamo.
0: Sí, no?
2: Però està bé, perquè sí, home, també sabe que, i a més, aquest any que tenim un eclipsi d'aquí uns dies, el 12 d'agost, un eclipsi total que es veurà total des del sud del país, i doncs imagina que el sol després no sortís. No, doncs tornar a sortir, tots els dies serà el sol, i és motiu d'alegria, no?, i de positivisme, no?

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres.
4: Vine a veure'ns a Ebro Vic Auto, al carrer Rafael Gai de Montallau, Vic.
5: Amics, bon ambient i música en directe a l'aire lliure. I millor plat d'aquest estiu té nom propi.
6: Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Del 31 de juliol al 17 d'agost, balla amb els Amics de les Arts i Ginestar.
5: Emociona't amb Jan Dausà i Antonio José.
6: O dona-ho tot amb el pop de Marlena i Leire Martínez i molts més.
5: Vine amb els teus, viu la prèvia al Garden Village i canta amb el teu artista preferit.
6: Aconsegueix ja les teves entrades a mardestiu.cat. Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
7: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
8: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: va ser la cançó de l'inici del Tour de França aquest any a Barcelona, els Doctor Prats Energia, que és el que transmet aquest tema dels agarencs, i una cançó més amb un missatge que cal recordar, que si et caus t'aixeques, que ho has de seguir intentant, que has de beure aigua perquè m'estic quedant afònic també, ai, per favor. Vinga, va, per cert, avui festassa que fa RAC 105, així que no t'ho pots perdre. Avui divendres, qui vulgui festa, doncs tranquils, tranquil·les, que RAC 105 et porta festa.
1: I festa, noi!
0: Concretament a Móra la Nova. És una de les més divertides del país des de RAC 105 i formarem part un any més. Aquesta nit va per revolucionar el 31 de juliol i donar la benvinguda a l'agost amb la gira 105, un cartell on hi trobarem l'Enric Font dels Jatardes, un servidor, l'Héctor Huguet del Ritme de la Nit i dues estrelles convidades impressionants. Tindrem a la gran Núria Scarp i tindrem també a l'incombustible Mon DJ. I a més, des de les 12 fins les 6 de la matinada, 6 hores non-stop, has de venir, sí o sí. I tindrem de tot, visuals, moment kiss cam i moltes sorpreses, perquè com ja saps, la Gira 105 és aquella gira, és aquella festa que recordaràs tot l'estiu. Apunta-t'ho bé, 31 de juliol, avui mateix, vaja, per la nit, a partir de les 12, donem la benvinguda a l'agost amb la Gira 105 al Pavelló Municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No t'ho pots perdre. I doncs seguim amb una cançó segurament de les més punxades del segle XXI, vaja, sense cap mena de dubte. Dins del top 5 segurament trobem aquesta dels Black Eyed Peas i això que es diu I Got a Feeling. No cal ni presentar-la, va.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: 25 anys d'aquesta cançó, un clàssic de la música catalana, el Sopa de Cabra. Doncs mira, ho han volgut celebrar amb aquest remix amb Mon DJ i amb la veu de Su. Camins, somnis i promeses, 9 minuts per arribar a les 9 del matí. I aquí seguim, el matí d'estiu. Molt bon dia.
1: Bon
0: dia. I la pregunta del dia, perquè s'acabi de connectar, ja l'hem fet un parell de vegades. De fet, li hem preguntat sobretot a l'Arnau Mulet i a l'Abel Caral, per exemple. La pregunta del dia és, quina és aquella cançó que a tu t'alegra els dies? Una cançó així que t'alegra molt avui, que és el Dia Mundial de l'Alegria. Digue'ns-ho.
2: 608-71-7141.
0: Clar, aquí pot haver-hi de tot, eh? L'Abel Caral m'ha dit això. La veritat que sí, eh? Olé! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Yo en cambio...

0: que l'estimo moltíssim, m'ha dit això.
1: Ole, ole, toma, toma.
2: Toma, toma, toma.
0: A l'Atlantis, el clàssic. Doncs va, digue'ns la teva. Quina és aquella cançó que t'alegra els dies? Estem... Mare meva. Estem ja rebent uns quants missatgets. Els començarem a posar a partir de les 9, d'acord? Allà obrim línies, com aquell qui diu, del 608-7171-41.
3: 608-7171-41.
0: Mira, una que crec que és molt divertida, molt alegre, és aquesta dels BTS, Dynamite. Bon dia, va.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
6: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
5: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
6: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
5: Important, en un refugi climàtic natural.
6: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
7: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
8: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
9: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
13: Tenim un cap de setmana increïble per davant, Di! Amb el solet, els amics...
14: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la nectarina d'Aldi està només un 99 al quilo, un 28% menys.
13: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
14: Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.

0: va tenir una infància complicadota, però res el va aturar i s'ha acabat convertint en un dels grans artistes del pop, Alex Warren. Fever Dream és la més nova que ens presenta a RAC 105 i arreu del món, bàsicament, per començar una nova horeta, a les 9 del matí, i és divendres, sí, sí, sí. Ai, avui que hi ha aquella alegria especialota, no?
1: Sí, ja.
0: I no només divendres, sinó que moltíssima gent avui agafa vacancetes, entre d'altres l'Abel Caral, el nostre home del temps, que vindrà d'aquí mitja hora aproximadament per fer l'últim repàs abans de marxar de vacances, que ja li toca més que merescudes. Família, salutacions de part de l'Héctor Huguet. Bon dia a tots aquells que s'acabin de connectar, els que van a la platja i els que curren, sigui com sigui.
2: Hello!
0: Molt bon dia. Recordem el tema del dia d'avui.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui és el Dia Mundial de l'Alegria. Quina és aquella cançó que a tu et posa feliç, que t'alegra els dies? Hola!
3: Bon dia. A mi la cançó que m'alegra i em fa ballar encara que estigui amb una mala llet de la feina i on sigui és la de Ellen Fao, I'm Sexy and I Know It.
0: Home! Home, ja! Toma, toma, toma! Doncs sí, la veritat.
4: I'm sexy and I know it.
0: Ve de confiança, aquest parell. No tenia nàvia. Que, per cert, ja ho hem dit alguna vegada, però eren tiet i nebot, cas curiós. Era el nebot del Gordon, de la discogràfica dels Estats Units, Motown Records. Clar, evidentment, tenien una mica enxufats, estaven, i no van acabar massa bé. Un dels dos va traicionar l'altre. A nivell econòmic, com que li va robar més de la meitat dels drets, bueno, va acabar això com el rosari de l'Aurora. 608-71-71-41, què ens diu per aquí? Mira, una cançó que a mi m'alegra molt els dies. Hosti, no la conec, aquesta, eh? Es diu Tacto que llegó el rei.

diu, és de Bebecito. Doncs mira, no el coneixíem, eh? I diu, afegeix, finalment, visca la música cubana. Doncs visca la música cubana, tot tipus de música, per suposat. Me fique a mil. Me l'imagino ara, o me l'imagino a mil. Amb Bebecito, tacto, que llegó el reparto. Vinga, una més i seguim. 608-7104-1, quina és aquella cançó que a tu t'alegra els dies avui, que és el Dia Mundial de l'Alegria? Ens escriuen i ens diuen... Aviam, mono, tinc aquí. Home, bon dia. Hook, hook on a feeling. Home! El hook on a feeling mític de Tony Wilson. Sí que és d'aquelles, eh? Que té aquell punt... divertidet. Sí. Molt bona, eh? M'agrada, eh? Perquè no és la típica, eh? No, has anat allà. Qualitat de la bona. Sí. Jo he proposat aquesta. És d'aquelles relativament oblidades, però que crec que sí, no? Que porta això, alegria i bon rotllo. Doncs ja saps, digue'm la teva. No siguis tímid o tímida. Per cert, aprofito per recordar, avui regalarem un premi brutal gràcies a Marineland. 4 entrades. 4, eh? Perquè vagis amb qui vulguis, amb la família sencera, si vols. A Marineland, un dels parcs aquàtics referència, si no el parc aquàtic referència de Catalunya, amb dofins i amb absolutament de tot. Això a 2:15. Encara falta amb la secció que farem amb l'Arnau Mulet i amb el número no de WhatsApp, sinó trucant. Així que... jo de tu ja me l'aniria apuntant. És el 902-477-105. 902-477-105. Això per d'aquí una estona, per d'aquí més d'una hora. Vinga, jo et proposo aquesta. A mi em genera un bon...

0: Escucha música.
1: Rack Sensing.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid el 31 de juliol i l'1 d'agost.
4: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Tenim un cap de setmana increïble per davant, Di! Amb el solet, els amics...
9: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la nectarina d'Aldi està només un 99 al quilo, un 28% menys.
8: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
9: Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
11: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.

0: no sé el que és Dai-Dai, eh? Crec que era com Som-hi, som-hi, una cosa així, no? La més nova de Shakira, l'èxit d'aquest estiu, sens dubte, per part de la colombiana, al seu costat Burna Boy. Let's go! Ai, com se n'ha parlat de Shakira aquest estiu. I més que se'n parlarà després de l'estiu, quan faci la seva residència europea a Madrid, tu. Les mujeres ja no lloren, no sé si lloren, però home, factura, ja et dic jo que Shakira factura el que vulgui, eh? No, no. Molt bé, doncs va, les 9 de la nit, 10 minuts aproximadament, 9 per arribar a 2:15. De seguida vindrà l'Abel, que ara ha de fer l'última seccioneta abans de marxar de vacances. Molta gent avui agafa vacances, eh? I molta gent també ens està escrivint, ens està enviant àudios al 608-7171-41.
1: 608-7171-41.
0: Avui, que és el Dia Mundial de l'Alegria, us preguntem quina cançó a tu t'alegra els dies. Hola!
2: Bon dia. Un tema per aixecar-te l'ànim, sens dubte, i per fer-te feliç és One Kiss, de Dua Lipa, home, amb el Calvin Harris. Gràcies, bon dia, adéu.
0: Molt xula. Que, per cert, quan va sortir aquesta cançó, ja fa uns quants anys, no sé si era el 17-18, ara dubto. Clar, la gent no sabia qui era Dua Lipa, pràcticament. Era la cançó de Calvin Harris, i ara la gent la recorda com la cançó de Dua Lipa. Curiós, no? Però sí, sí. Bon ull, que té l'escocès Calvin Harris per escollir les seves veus. Sí, sí, debutant Dua Lipa, aleshores. One Kiss, una de les moltes cançons que ens esteu dient. Mira, una altra és aquesta. Què tal?
3: Hola, jo sóc l'Arnau i la cançó que m'alegra el dia és Billie Jean,
0: home,
3: de Michael Jackson. Adeu.
0: Adeu-siau. És impressionant com les noves generacions ara estan flipant amb Michael Jackson gràcies a la pel·lícula, no? Sí, sí, sí, sí. Immortal, Michael Jackson. Billie Jean. Va, una més o què? Vinga. 608-7171-41. Bon dia, bon giorno.
4: Bon dia, Héctor Guapetón.
0: Què tal?
4: L'Oriol, escrivint des d'Igualada avui també.
0: Hola, maco.
4: Què t'anava a dir jo? Què, com portes la setmaneta?
0: Bé.
4: Ja has fet una setmaneta de matinar i què, com ho portes?
0: Bé, de moment bé.
4: Jo diria que per mi qualsevol cançó que surt al ritme de la nit és boníssima i anima a qualsevol, m'anima a qualsevol dia. Però si et de dir una en específic,
0: aviam,
4: te diria que L'amor tu just, del gran Gigi D'Agostino. És una cançó que, tal com te la poses, anima, vamos, a qualsevol que estigui trist o que estigui passant un mal dia.
0: Doncs sí.
4: Jo, per mi, és aquesta la millor. Apa, que vagi bé el dia, un petonet.
0: Adéu-siau!
5: Brutal. Absolutament brutal.
0: Doncs sí. Això és el que us preguntem avui, cançons que ens alegren els dies. Avui, que és el Dia Mundial de l'Alegria, diuen per aquí L'amor t'ho juro, de Gigi D'Agostino, una de tantes de l'italià, el referent de la música italodens. I mira, ja que parles del ritme de la nit, avui hi ha programa, eh? Sí, sí, sí. Després de 3 setmanetes de vacances, hem tornat no només per fer el matí d'estiu, per suposat també per fer el ritme de la nit. Avui, divendres, i demà dissabte, de 9 a 12. I després ja sortiré cagant llets per anar a Mora la Nova. I arribarem a temps, i arribarem a temps. A la festa que fa RAC 105 a Mora la Nova, no te la pots perdre si ets de la zona, eh? Va, jo us proposo, ja que parlem de Mora la Nova, allà també hi serà l'Enric Font, ha tret una cançó brutal que també ens alegra els dies, una versió del tema clàssic dels The Corrs, el Breathless.

0: I un altre cop s'escapa, no s'ha escapat. Si fos per ell ja sortiria per la porta perquè avui és el seu últim dia a la feina.
1: Avui m'escapo, de fet.
0: Avui t'escapes, però encara no, encara no.
1: Encara no, encara no. Compliré el meu horari, com sempre.
0: Sí, no? Els oques, gràcies, la gent que estimo. Estimem moltíssim a l'Abel Caral, que avui marxa de vacances. I avui
1: ole, ole.
0: Arriba l'última seccioneta del temps, perquè ens digui una mica si hi ha novetats o no. Clar, la gent ara dirà, és que sempre fa calor, hi ha novetats o no?
1: Tenim novetats.
0: Sí?
1: Porto novetats.
0: Doncs espera't, fico patro.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: I comencem amb aquestes novetats. Abel, explica'm.
1: Doncs mira, que tenim ruixats i algunes tempestes.
0: Què
1: que, sí, m'esperava que poguéssim tenir alguns xàfecs ara avui al matí cap al nord de les comarques de Lleida, poc importants, però... xàfecs i alguna tempesta, sí. Fins i tot ara mateix al sector de entre la Noguera i el Pallars Jussà, l'àrea del Montsec, zona d'aquestes amb molt risc d'incendi, zones tancades a l'accés pel risc d'incendi, doncs ja està plovent, això és una bona notícia.
0: Que guai.
1: I també doncs, altres sectors del nord de les comarques de Lleida, però també cap al Berguedà, sectors de la Cerdanya, del Ripollès, poden arribar cap al Lluçanès, fins i tot a l'extrem nord d'Osona pot arribar-hi algun ruixat o alguna tronada. Això és qüestió d'un parell o tres d'hores, després haurà passat i serà després més tard, a mitja tarda vespre, que poden tornar-hi alguns xàfecs i algunes tempestes, però en aquest cas cap al sector oriental del Pirineu, Cerdanya, Ripollès, sobretot cap al nord d'aquestes dues comarques. I la calor que fluixa una mica.
0: Home, bones notícies.
1: En continuar fent molta, perquè partim de molt amunt. Ahir vam arribar a 40-41 graus d'alguns sectors de les comarques de Lleida, però també del nord, l'extrem nord d'Osona, a Montesquiu, es va arribar a 40,2 graus.
0: Déu-n'hi-do.
1: I avui, doncs, als 40 no s'hi arribarà, però 37-39 cap a les comarques de Ponensi, i en general a l'interior 32-36. No serà tan fàcil acostar-se als 35 o passar-los. A la costa no es nota aquest descens, amb molta xafogó, i la calor que fluixa un palet més a cada setmana, però en continuarà fent molta. En continuarà fent molta. I demà a tarda més xàfecs i més tempestes al Pirineu, Prepirineu, també nord del Berguedà, Osona, Lluçanès, la zona més interior de l'Alt Empordà. Demà a la tarda vespre hi pot arribar algun xàfec o alguna tempesta.
0: Doncs mira, això sí que ha estat notícia, novetat, les tempestes que trobem, que hi ha molta gent segur que les agraeix.
1: Home, Abel, que sí.
0: No ens allarguem més. La gent, al final, el que vol, tu el que vols és marxar de vacances i la gent el que vol és fer l'última panxeta.
1: És perdre de vista, no?
0: L'última panxeta. Estàs preparat?
1: Sí, però vols dir que la gent ho vol, realment?
0: Sí, home, sí, jo crec que sí. Última panxeta rítmica.
1: Va, som-hi.
0: Doncs, té patrocinador i tot la panxeta.
1: Què em dius,
0: sí,
1: ara?
0: Sí.
2: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Aigües de Barcelona patrocina l'última panxeta de l'Abel Caral abans de marxar de vacances. Preparat?
1: Panxa patrocinada, això no ho hagués pensat mai. Preparadíssim.
0: Vinga, som-hi, endavant! Amb Madonna, tu, Tensteria. Com ho veus? Bé?
1: Ho veig perfecte, aquest rimillo.
0: Fot-li. És el millor. Adéu, Abel!

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles, les familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
2: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
3: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
2: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
1: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
4: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: Rosalia.
7: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalia Motomami.
8: Bravo.
9: Aquí estem, aquí estem.
10: Aitana. Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
11: Leire.
12: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
13: Alfred García.
14: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de
15: 20 anys. Bravo. Sí, sí.
13: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
16: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
17: Ja, sempre havia volgut dir aquesta frase.
13: RAC 105.
18: Som a tot arreu.
13: També a YouTube.

0: res. Tremendo, això, eh? Increïble, ho ha tornat a fer Ugel, madre mia, Ugel.
1: Pobre mia.
0: Cada any fa el mateix, eh? I sempre dona amb la tecla. Versiona cançons de ja fa moltes dècades, en aquest cas, un himne icònic com aquell de Sister Nancy, el Jamaican Bam Bam. I la veritat és que és força, podríem dir, similar a l'original, amb una mica més de bombo, suficient per convertir-la en una de les cançons d'aquest estiu. Sens dubte, són aquí al Matina d'Estiu, a través de RAC 105, per animar aquest divendres, ja últim dia de la setmana, por fin. Mira, va, anem a celebrar-ho com aquest home.

0: fora ja. Calli. Doncs va, això, aquesta és la il·lusió que volem, val? L'actitud, i també volem els vostres missatges. 608-7171-4. Què ens expliqueu, va? Aviam, el tema del dia és cançons alegres. Avui que és el Dia Mundial de l'Alegria. Quina és aquella cançó que t'alegra els dies? Hola!
1: Buenos días, Héctor.
0: ¿Qué tal?
1: Soy Alfonso, el camionero de Santa Esteve, Cerro Vire.
0: ¡Hola, Alfonso!
1: Vamos, que estamos a viernes.
0: ¡Vamos!
1: Pues mira, a mí hay una canción que siempre que la pongo me animo un motor.
0: ¡Aviam!
1: Contento. Y es un tema de... ¡Ajá!
0: ¡Hombre!
1: Take on me. La verdad es que me la pongo cuando veo que estoy un poco enfadado. Me la pongo en el camión, en la furgoneta.
0: Es buenísima.
1: Donde haga falta.
0: Claro que sí.
1: Y a tope. Venga, un abrazo.
0: ¡Una abrazada, Bonic! Quins aguts, eh? Quin falset, tu. El Take On Me, 100%, cançó molt alegre. I és l'exemple perfecte del que volem avui, que farem un programa així molt musical com cada dia, però potser una mica més avui, divendres, i amb cançons 100% alegres. Què ens dieu? Hola!
2: Bon dia, Héctor.
0: Com anem? Iepa!
2: Bueno, ja som divendres.
0: Sí.
2: Aviam, una que m'agrada a mi, i crec que coincidim amb en Codina, alguna d'Angueta.
0: Quina?
2: La canyera, Sexy Chic.
0: Oh!
2: Vaja'm si la poses.
0: I tant.
2: Adéu, felicitats pel programa.
0: Adéu-siau. Hey, girl. Clar, has dit Sexy Chic. Primer es va dir Sexy Beach, després en aquella època totes les cançonetes així es canviava una mica el títol i van passar Sexy Chic. Bueno, aquí la que tenia a mà era la de Sexy Beach. Espero que ningú se m'ofengui, eh? 608-7171-4-1.
3: I el teu missatge al 608-7171-4-1.
0: Avui, Dia Mundial de l'Alegria, quina és aquella cançó que a tu t'alegra els dies? Jo et proposo aquesta, us proposo, vaja, de Queixa, de les primeres, es diu Die Young.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ets aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet. Ets tu.

0: fala igual.
1: Água.
0: Água.
1: Água.
2: L'artista revelació de l'any, segons els premis RAC 105, eh? Quasi res, després del seu pas per Operació Triunfo, ja ens va de la Itana amb cançons com aquest inigualable. Vinga, última intervenció així de l'Aureta, fent cabida a les 10. Salutacions de part de l'Héctor Huguet per tots aquells benvinguts. I nouvinguts, anava a dir. I nouvingudes, el número, el de sempre.
3: 608-71-7141.
2: Avui és el Dia Mundial de l'Alegria. Us estem preguntant quina és aquella cançó que a tu t'alegra, per suposat, els dies. Què tal?
4: Ei, bon dia, Héctor. Hola. Soc el Toni de Badalona.
2: Què tal, Toni?
4: Escolta, una cançó que et dona així energia, alegria i tal,
2: sí,
4: és la de Happy, no? De Pharrell Williams, sí, crec que es diu. Aquesta cançó és escoltar-la i ja comenceu a moure el maluc, eh? I a fer allò dels dits el chasquido i, na, i que t'alegra el dia. I res, escolta, felicitats pel programa, que ho fas collonudament bé.
2: Ai, gràcies.
4: Que et vagi molt bé aquesta nit. I
2: merci. Res,
4: adéu.
2: Adéu-siau. Sí que és veritat, eh? Que és escoltar-la i estàs allà, clac, clac. Estava trigant en sortir el Happy, eh? De fet, no ets l'únic, que m'ha dit Happy. Més gent m'ha dit Happy, Pharrell Williams. Aviam, una més. 608-71-7141, bon dia.
5: Bon dia, amb alegria.
2: Oh, uepa, què ha passat? Ara sí.
5: Bon dia, amb alegria. Mai més ben dit.
2: Sí?
5: Jo diria que Sex Machine de James Brown.
2: Oh!
5: Tremenda classicota cançó.
2: Get up! Get up! Get up! Get up! Stay on the scene! Get up! Haig de dir que m'esteu sorprenent, eh? No en tireu de les típiques. Aneu a buscar. Aquí hay nivel musical, eh?
6: Aquí hay nivel.
2: Sí, la veritat que sí. James Brown, boníssima. Sex Machine. Get up! Doncs així es comença bé el dia, el divendres, amb alegria, amb il·lusió. I on també tindrem cançons de molt bon rotllo és aquesta nit. Va, per si encara algú no ho sap, doncs encara sou a temps, perquè aquesta nit ja fa estassa i de la bona a Mora la Nova, una de les més divertides del país, i els DJs de RAC 105 un any més. I formarem part per revolucionar la nit del 31 de juliol i donar la benvinguda, evidentment, a l'agost, amb la Gira 105, un cartell amb l'Enric Font del Ja Tardes, amb un servidor, l'Héctor Huguet, el Ritme de la Nit, i dues estrelles de primeríssim nivell. Atenció, perquè tindrem a la Núria Scarp. És, per cert, la primera i única DJ catalana que ha punxat a un festival com el Tomorrowland. Paraules majors. I també l'incombustible Mon DJ. Mai hi falta un clàssic per fer-vos ballar amb aquells himnes que tant heu escoltat a RAC 105. I com sempre de tot, visuals, moment quisca, moltes sorpreses, perquè com ja saps, la Gira 105 és aquella festa que recordaràs tot l'estiu. Aquesta nit, 31 de juliol, des de les 12 i fins les 6, Déu-n'hi-do, al pavelló municipal Antoni Mateu de Mora la Nova, no t'ho pots perdre. I aquesta, doncs jo crec que sonarà, com a mínim, algun remix així ben canyero. Vivi Rexa, Faithless, New Religion, aquí, al Matina d'Estiu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
0: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
6: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
1: Mora la nova Opeta amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i Sedan per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la Gira 105. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Jat Herbes. El gran Héctor Huguet del ritme de la nit.
7: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escar.
8: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
9: No us ho perdeu,
8: perquè serà un festival increïble.
10: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
11: Sí, ho tindrem tot preparat.
12: Llums, escenari...
11: I una selecció musical que us farà vibrar.
12: Veniu a saltar,
11: ballar
12: i cantar.

0: Un nou èxit dels Tame Impala. I al seu costat, Jenny, una de les artistes més influents del món pel que fa al moviment K-pop, que, per cert, el seu últim videoclip l'ha gravat a Girona. I ha tingut força rebombori per una bandera que hi havia allà, que no era precisament l'espanyola, s'ha de dir, eh? En fi, són les 10 del matí, 6 minuts que passen amb el Dràcula. Us dono el bon dia, i no només el bon dia, sinó una bona notícia. Jo de tu m'apuntaria aquest número, si és que no el tens ja apuntadíssim a l'agenda. 902-477-105. Per què? Perquè d'aquí mitja horeta ve l'Arnau Mulet a fer el seu concurs, però avui, que és divendres, regalarem entrades per Marineland. Ni una, ni dues, ni tres. Quatre entrades que s'emportarà algú i haurà de trucar en directe, agafarem la línia i haurà de respondre correctament al concurs que farà l'Arnau Mulet d'aquí una estoneta. Mentrestant, seguim repassant els missatges. Avui, que és el Dia Mundial de l'Alegria,
1: envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Quina és aquella cançó que a tu et genera alegria, que et dona molt bon rotllo? Hola.
2: Molt bon dia.
0: Què tal?
2: A mi una cançó que em puja l'ànim i em puja tot és la cançó de September, sobretot la versió que va fer el Justin Timberlake, molt, molt divertida, no sé. Subidón.
0: Bon
2: dia, un petonet.
0: Adéu, maca. I diu, com diu? Earth, Wind and Fire. De fet, al ritme de la nit posem una versió així força xula. D'aquest September, dius que n'hi ha una altra, de Justin Timberlake. No la tenia per aquí, en fi. Però sí, molt bona cançó, que 100% t'alegra el divendres, com a mínim. Va, una més, què ens dieu? Bon dia.
3: Dia, Víctor Huguet, de RAC 105.
0: Què tal?
3: O és Héctor, perdona.
0: Héctor, sí, molt bé.
3: Què anava a dir? La cançó, que una de les cançons que més m'alegra, poder és aquella de Somethings, em sembla que es diu, que és de la Meghan Trainor i el Michael Bublé.
0: Ah, mira.
3: Que és superalegre i desenfadada. És una cançó que no s'ha sentit gaire, la veritat.
0: No massa.
3: Però com que a mi m'agraden aquests dos cantants i tinc els discs, doncs llavors les havia sentit i la veritat és que és una cançó superalegre. Vale? Si la pots posar i que altra gent es contagi.
0: Vale.
3: Bueno, guapo, que tinguis un bon estiu. Una abraçada.
0: Igualment, doncs va, a popularitzar música. Quasi, tens raó, no sona massa. I sí que és alegre, sí, oi tant? Michael Bublé. Que demostra que no només sap fer cançons de Nadal. Molt xula, aquesta Meghan Trainor. Es diu Someday, per si algú se la vol apuntar. Que sí, Arnau, que sí, està sortint ja i mirant-me. Quan entro? Ara, d'aquí una estona, recordo, eh? Amb l'Arnau Mulet farem una secció a dos quarts per regalar entrades per Marineland. El número, te'l recordo, 902-477-105, ok? I jo et proposo aquesta, que tampoc sona massa, i crec que, mira, li donem valor aquí a RAC 105.

0: tindran. La teva música. RAC 105.
1: Això és boníssim. D'on és?
2: És de Dia.
1: De debò?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Avui a Dia, el gelat artesà de la marca Dia per només 2,59. De debò. Molt bé. Dia.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900 903 743.
5: Verisure.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Mora la nova Opet amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i Sedan per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la gira 105. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes. El gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
11: I com a DJs convidats, Mon DJ i Núria Escar.
12: Hola, què tal? Aquí Mon DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
13: No us ho perdeu,
12: perquè serà un festival increïble.
14: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.
15: Ens veiem allà, Héctor.
16: Sí, ho tindrem tot preparat.
17: I un escenari.
16: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

0: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
1: Matina d'estiu. El programa que combina millor
2: amb el teu banyador.

0: Your husband is coming.
1: El marit de Rey, que està venint ja. Ja el tenim. El veus allà o no, Arnau?
2: Sí, sí, mira el... Ei, ei, mira
1: cap aquí. Coming, ei, va.
2: Mira. Ah, no, no, ha marxat, tu.
1: En fi, el que s'ha de fer. Ens donen l'ondes de mar, Arnau. Vinga, va. Where is my... Doncs au, la gent potser es pregunta, comença la secció ara, Arnau?
2: No, encara no.
1: No comença encara la secció no. Ara, no.
2: Saps què passa? Que tenim la màquina de cafè que avui dona cafè gratis i anirem a fer un cafè abans de fer la secció. Sí, així començarem animats. Va, avui ho penso provar tot, eh?
1: Sí, eh?
2: Tot el que hi hagi a la màquina. Avui és gratis, endavant.
1: Home, que sí, un cop em vas donar un cafè, me'l vas comprar més, eh? Vas gastar-te diners en donar-me un cafè que era com irlandès amb canyella, fastigós.
2: Tenia gust de whisky, però dubto que em portés.
1: No, no crec.
2: Però tenia gust, eh?
1: En fi, va, fora conyes, d'aquí uns minutets, a dos quarts, farem la secció per guanyar 4 entrades a Marineland. Oh. Recorda, si us plau, el número perquè la gent se'l vagi apuntant, Arnau.
2: 902-477-105.
1: Un altre cop?
2: 902-477-105. No truqueu encara. Després.
1: Ja avisarem.
2: Val.
1: Vinga, fins ara, Arnau. Adeu.
3: Hola, RAC 105, aquí Rosalí. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i...

0: Arnau.
1: No me lo sé.
0: Un accidente. Estás Arnau.
2: Pues buena suerte ara.
0: Buena suerte, sí, eh? Doncs la gent necessitarà sort, Arnau.
3: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Una secció i un concurs, perquè, bravo, atenció, a tots aquells que estiguin ara connectats a RAC 105, jo de vosaltres agafaria el telèfon, sí, i marcaria, encara no, quan us avisi, mira, ja està trucant, quina bajanada, el 902-477-105. Primer expliquem el que donem, regalem, perquè tenim el millor remei per combatre la calor. Arnau, et portem a Marineland Catalunya, on passaràs tot el dia en remull. Tenim un pack de 4 entrades perquè gaudiu en família amb les atraccions aquàtiques, les piscines, els dofins, els lleons marins i el nou Adventure Splash.
2: Oh my God.
0: El Adventure Splash, eh? És nou, tots són 6 tobogans. Quina bajanada, ple d'emocions. Reserva ara a marineland.es. Això, si no guanyes, les 4 entrades que regalem. Ara sí, obrim línies, 902-477-105. Agafem
2: veure,
0: la primera.
2: Expliquem a veure què han de fer, no? Primer, no cal,
0: la gent ja truca.
2: Eh?
0: Aquí tenim, hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Oh, bon dia. Com et dius?
4: Bon dia. Mònica.
0: Mònica, hola, Mònica. Des d'on truques, Mònica?
4: De Barcelona.
0: Molt bé, doncs l'Arnau et donarà pistes i tu has d'encertar, esbrinar quina cançó és la que, de la que està parlant l'Arnau Mulet.
2: He de dir que parlem d'una cançó d'un estiu en concret que no et diré de quin any és, val? Et dono de moment 4 pistes. N'hi ha 4 pistes per trucada, val? Si la saps, ho dius.
0: 4 són moltes,
2: sí,
0: 4, no?
2: 4, perquè són curtetes.
0: Ok,
2: no,
0: va.
2: Mira, la primera és una cançó en castellà. Segona, va ser un èxit a tot el món. Tercera, durant mesos era impossible no sentir-la. I quarta, forma part d'un disc molt important de la carrera del seu autor. A veure, dispara, va.
0: És molt genèric, de moment, però...
4: Sí.
0: Sí.
4: I no hi ha cap pista musical?
0: Clar, de moment no.
2: No hi ha cap pista musical, no.
0: De moment no. És que, clar, trucar el primer o la primera també té això.
2: Sí. Va, prova, prova una, prova una cançó. És una cançó d'un estiu, en concret.
0: Sí, això sí, és cançó de l'estiu, d'un estiu.
2: Sí.
0: En castellà, va ser èxit mundial i molt important...
2: A la carrera del seu autor.
0: Sí.
2: Ho està apuntant el ChatGPT. El ChatGPT no en té ni idea, perquè amb aquestes pistes, no? És que ho estàs fent servir o no?
4: No, estic pensant, perquè
0: estic a
4: la feina, no sé, la bomba, jo
0: què
4: sé.
0: La bomba,
2: ui!
0: Doncs no és la bomba.
2: No ho és, però molt ben provat,
0: ben
2: sí, senyor.
0: Tirada. Gràcies, Mònica, adéu.
2: Va,
4: gràcies,
2: que truqui la següent persona, 902-477-105, una cançó molt coneguda en castellà, que va ser un èxit a tot el món, que durant mesos era impossible no sentir-la, forma part d'un disc molt important.
0: Aviam, aquí tenim per aquí, hola.
5: Hola.
0: Bon dia, com et dius?
5: Oriol.
0: Des d'on truques, Oriol?
5: Des de Sant Celoni, però fem de vacances a la Cerdanya.
0: Oi, que bé!
2: La Cerdanyeta, eh?
0: Doncs aviam, Oriol, més pistes que et dona l'Arnau Mulet.
2: Va, mira, següent pista. Barreja pop i rock amb influències llatines.
0: Ah, mira.
2: Va arribar al número 1 en diversos països i va tenir molt èxit també a Europa.
5: A veure.
0: Clar, és que encara no és fàcil,
5: jo crec... És complicat, eh?
0: Sí.
5: Perquè pensava que era una... No, no és una oportunitat, oi?
0: Una oportunitat, Oriol.
5: Pues la camisa negra, Juanes.
0: Oh! No pot ser! No pot ser, no pot ser. No pot ser. Però un moment, Oriol.
5: Toma.
0: Però aviam. Tu coneixes l'Arnau Mulet? Us heu enviat algun WhatsApp abans o què?
5: No, el seguim per les xarxes, a totes.
0: Ara. Que guai. Doncs, efectivament, és la camisa negra de Juanes.
2: Que fort.
0: O sigui, i quantes pistes tenies? Perquè en tenies moltes.
2: En tenia com 25 o així, i n'he fet 4, 5, 6, 7. N'he fet 7.
0: N'ha fet 7. Doncs digue-les totes, perquè la gent vegi que...
2: No, home, no. Home. A veure, el seu autor he conegut abans de publicar-la, té una tornada molt fàcil de recordar, la lletra parla d'una ruptura... I anem cap a les últimes. El ritme és alegre, es va publicar abans del 2005, al títol li apareix una peça de roba i al final hi ha
0: tres paraules,
2: que l'última paraula és un color i aquest color és el negre i és la camisa negra.
0: Doncs no li ha calgut a l'Oriol. Oriol, que marxes a Marineland, tio!
5: Bravo. Moltes gràcies.
0: A tu, bonic, per escoltar el programa. No pengis i ara t'agafem les dades. Doncs home, Arnau, vale. Primera secció finalitzada. I, sí. I res, que ja regalem entrades el divendres vinent més, no?
2: Ah, sí?
0: El divendres
2: cada divendres hi haurà entrades, sí. Què m'estàs dient?
0: Cada divendres hi haurà entrades
2: doncs per Marineland. Doncs cap a Marineland de cap i a veure si en toquen algunes per als conductors d'aquest programa.
0: Et sembla si deixem la cançó des del principi?
2: Vinga, va, som-hi.
0: Apa, la camisa negra. Juanes.
2: Boníssima.

Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: REC 105 Barcelona.
3: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis.es,
4: Aquadis.es. A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
5: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
4: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
6: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
7: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a la Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I la Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
8: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
9: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
10: Per trobar bona música...
11: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
12: Díselo, Carti.
13: Mi penya del RAC 105.
14: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
15: Família de RAC 105.
16: Som els Catarres.
17: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
18: Som els Tiets.
19: Sóc el Migui Núñez.
20: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
21: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
22: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
23: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
24: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
25: no cal creuar mig món.
26: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
27: Un petó i una abraçada, família.
28: Un petonet de part de tots cinc.
29: Això és RAC 105.
30: Un besinho.
31: A RAC 105.
32: Merci, besito.
33: RAC 105.
34: Sempre apostant per la música en català.

banda Neon Bus i Mon DJ, que el tindrem aquesta nit a Móra la Nova. El bo de Mon DJ, El Ventilador, una de les grans cançons d'aquest estiu, sense cap mena de dubte. Ho han tornat a fer els Búhos, tu. Família, doncs va, anem a parlar un moment d'això d'aquesta nit, perquè és una festa grossa, grossa, grossa la que ens espera a Móra la Nova. No t'ho perdis, avui des de les 12 fins aproximadament les 6 del matí o fins que aguanti el cos, la veritat. No tenim pressa. Som molts DJs. D'una banda, jo mateix, servidor, Lector Huguet, també serà l'Enric Font i serà també la Núria Escarp i, com et dic, l'incombustible Mon DJ a la gira 105. Aquesta nit, a Móra la Nova. No t'ho pots perdre. Tindrem visuals, moment quisca, moltes sorpreses, perquè la gira 105 és aquella festa que, ja t'aviso, recordaràs tot l'estiu. Apunta tu, aquesta nit, 31 de juliol, donem la benvinguda a l'agost amb la gira 105 des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No t'ho pots perdre. I aquesta cançó, home, en algun moment o un altre, tenim 6 hores, jo diria...

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor?

0: com 3 anys que sempre dic el mateix. Aquest és el millor any de la carrera de Nil Moliner. I l'any següent dic el mateix. L'any següent dic el mateix. Així que és probable que aquest no sigui el millor any de Nil Moliner i que sigui el proper, el 2027. Aquí tenim Me Acuerdo de Ti, un àlbum brutal, el Nexo. I vaja, que va sortir dels Premis RAC 105 amb un parell de guardons. Ole tu! I a més, guardons importants, eh? Millor cançó per tu, Cuerpo en Braille, i millor artista. Quasi res. 608-717-141.
1: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Va, reprenem els missatges que avui recordem pels que s'acabin de connectar. És el Dia Mundial de l'Alegria, ho diré bé. I estic preguntant-vos quina és aquella cançó que t'alegra els dies, aquella cançó que et treu un somriure. Bon dia.
2: Ei, bon dia, trempats.
0: Com anem?
2: Em dic Frank. De Lleida.
0: Hola, Fran.
2: I, bueno, felicitar-te, Héctor, per les vibracions tan positives que ens envies a través de la ràdio.
0: Ai, que guai.
2: Ets un crac, xaval.
0: Merci, bonic.
2: La cançoneta que a mi me fique a tope...
0: Aviam!
2: És una cançoneta que teniu la bona virtut de ficar-la de tant en tant, tot i ser una cançó dels anys 2000.
0: Aviam!
2: És una cançó que quan la sento em cauen 30 anys de la butxaca, xato. One more time.
0: Oh!
2: Bang.
0: Oh!
2: Vinga, va, bon matí a tothom.
0: Bon matí! One more time. Referents, aquest parell, els de Funk. Que, per cert, el Van Galter, un d'ells, ha tornat a punxar recentment amb Fred Again, que és una de les grans revelacions dels últims anys a nivell d'electrònica. No, no, ha tornat un dels integrants dels Daft Punk amb una sessió que us convido a recuperar pels que us agradi la música electrònica. Daft Punk, molt bé, què ens dieu? 608-717-141, alguna altra cançoneta avui, Dia Mundial de l'Alegria.
3: Hola, bon dia.
0: Hola.
3: Mira, sóc en Joan, d'aquí a la comarca d'Osona.
0: Hola, Joan.
3: Una cançó que a mi m'anima molt i fa festa,
0: sí,
3: i vacances, és la d'en Jordi Adán, a Barbacó.
0: Bo! Barbacoa, ole! La barbacoa, como me gusta. Como me gusta. La barbacoa, ole! Hi ha cançons que mai passaran de moda, eh? És increïble. Como me gusta la barbacoa. Per cert, precaució amb les barbacoes, eh? Precaució sempre amb les barbacoes, però ara especialment més. A més, ens ha dit l'Abel Caral que ve una mica de vent aquests dies, que alguna pluja fins i tot cap al nord del país, així que si hi ha vent, encara més precaució de l'habitual ara que és estiu. Família, 5 minuts per arribar a les 11 del matí, última cançoneta per tancar l'hora, i jo crec que és d'aquelles que sí, que ens treuen un somriure, 100% alegre, i a més, un nou fitxatge de RAC 105. Apunta el seu nom artístic. Soc un bohemio. Això es diu Un dia qualsevol d'agost. Sí.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra, ve a Tanacarre.
3: Les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix un munt fins al 3 d'agost.
2: Si vols ser la compra, ve a Tanacarre.
4: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
6: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.

0: cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes, el gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit. I com a DJs convidats, Mon DJ i Núria Escar.
1: Hola, què tal? Aquí Mon DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de Raxen 5 a Móra la Nova.
2: No us ho perdeu,
1: perquè serà un festival increïble.
3: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.
4: Ens veiem allà, Héctor.
5: Sí, ho tindrem tot preparat.
6: I un escenari.
5: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar com

0: De petit volia ser moltes coses. Astronauta, president del Barça, i ara només vull estar amb tu.
1: Ui, que bonito.
0: Maco, no? Sí. L'èxit del Sutherland, ara, amb una nova versió amb Paula Cups. Això es diu Tututuru quan són les 11 i 4. I d'aquesta manera encarem l'última horeta de programa, l'última hora del matinat d'estiu. Què tal? Bon dia. Potser hi ha algú que s'acaba de llevar ara, saps? Que dius, home, són les 11. I em diràs, Héctor, és estiu, puc fer-ho? Doncs per suposat que pots fer-ho. Bon dia, per tu també. Salutacions de part de l'Héctor Huguet, fins les 12 plegats. I avui, amb la pregunta del dia, que és bàsicament, quina és la cançó que tu t'alegra més els dies? Una cançó superalegre, ja que avui és el Dia Mundial de l'Alegria.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Què ens diu per aquí? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Què tal?
3: Jo la cançó que més m'agrada així, tipus per la garba,
0: sí,
3: és la de Life is Life.
0: Oh, Opus. Boníssima!
3: Aquesta és una cançó que, si és on te siguis, sempre t'alegra el dia.
0: Sí.
3: Apa, sí. Bon estiu, que vagi tot bé.
0: Bon estiu! Molt bona. I a més m'està sorprenent perquè busqueu cançonetes allà filant prim, eh? Molt bé. Boníssima. Opus, Life is Life. Què més? 608-7741. Mira, en forma de text. Hola, bon dia, Héctor. La cançó que m'alegra a mi els dies és Summer, de Calvin Harris. Doncs sí. Que és una de les imatges recents, Calvin Harris, perquè a un festival, al Tomorrowland, el tio es veu que li tocava punxar i va haver de començar força tard, perquè, clar, el DJ d'abans s'havia allargat. I va punxar, 40 minuts, i el tio tenia una cara de pomes agres que ja estava punxant, però amb una cara seriota. Calvin Harris amb el Summer. Una més, va, d'aquest torn. Bon dia.
4: Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
4: I amics de Rec 105.
0: Hola.
4: Jo, com que ja tinc uns anyets, que sí que recordo que em feia ballar, vamos, hasta aquí no podia més, era la de Ryan Paris, la de la Dolce Vita.
0: La Dolce Vita!
4: Era, bueno, era la bomba d'aquella època i estava molt bé, molt xula.
0: Que guai!
4: Vinga, felicitats pel programa.

0: Doncs està quedant un programa força guai, eh? La veritat que sí. Ryan Paris, la Dolce Vita. Doncs va, no siguis tímid, no siguis tímida.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I digue'm quina és per tu la cançó més alegre que coneixes, la que et fa vibrar, la que et fa somriure sempre. Jo et proposo aquesta, que sorprenentment encara ningú l'ha dit. Daft Punk, seguim endavant quan són les 11:07 d'aquest matí de divendres, amb això que es diu Get Lucky.

0: A l'estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
1: Tengo sueño.
2: Per tots vosaltres,
0: Matina d'estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora, i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Mary Short.

0: la cabina l'incombustible Enric Font del Ja Tardes, el gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
1: I com a DJs convidats, Mon DJ i Núria Escar.
2: Hola, què tal? Aquí Mon DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de Raxen 5 a Móra la Nova.
3: No us ho perdeu,
2: perquè serà un festival increïble.
4: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
5: Sí, ho tindrem tot preparat.
6: Llums, escenari...
5: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

0: un fet quotidià. La Julieta, la seva filla, es va mullar la samarreta, doncs vaja, d'això va fer una cançó, li ho va demanar ella. Doncs Julieta, possible cançó de l'estiu. Déu-n'hi-do, amb aquesta cançó que es diu Papi, posa-la al disc. Joan Dausà, per cert, va, petit consell de part de RAC 105. El cotxe t'ha deixat tirat alguna vegada? En el moment més inoportú, que sempre passa el mateix.
1: Sí.
0: I a més, hi ha una cosa que a mi em fa molta ràbia, que és que quan estàs esperant la grua, no saps quan ve. Et diuen, bé, mitja hora, 40 minuts. I a vegades és més, a vegades... En fi. Doncs hi ha una cosa que està molt bé, i és que amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa, des de l'app, des de l'aplicació, pots veure on és la grua a temps real. Això està superbé. I a més, si t'hi canvies, te'n milloren el preu directament. Pren nota, 917-700-700 o liniadirecta.com. Allà tens tota la informació. 917-700-700 o liniadirecta.com. El valor de ser directe. Doncs ja està. Vinga, i ara tornem a obrir el nostre WhatsApp.
2: 608-71-714.
0: Avui divendres, estem feliços, estem contents i a més és el Dia Mundial de l'Alegria. Us estem demanant cançons que siguin així, doncs, alegres, que ens millorin els dies, i esteu dient cançons molt i molt xules. Esteu fugint de les convencionals de tota la vida i això està molt bé. Va, per exemple, aviam quina tinc per aquí, aquesta. Bon dia.
3: Molt bon dia. Jo sóc la Rosana i la cançó que us vull recomanar per acabar o començar bé el dia a tope és una que es diu La Fiesta, que és la versió que fa el Pedro Capó amb la banda La Conga. Espero que us agradi molt a tots. Un petó i bon estiu.

0: siesta.
1: És molt xula, és així tranquil·leta. No. A la platgeta, no? Doncs mira, 608-7171-41. Cançons per celebrar que és divendres, per celebrar que és el Dia Mundial de l'Alegria i cançons, doncs, això, que siguin, doncs, no sé, divertidotes. Què ens expliqueu per aquí? Hola.
2: Hola, matineros.
1: Què tal?
2: Doncs a mi una cançó que m'encanta i m'alegra molt és la de Dusminguet, Sonajeros de Colores.
1: Ostres!
2: M'encanta.
3: A mi niña yo traigo...
1: Ole! Sonajero de Colores.
3: Para que me crezca meneando. Ahí va. Sonajero de Colores.
1: La veus? Si estàs escoltant RAC 105 i dius, ah, no sé si dir la meva, digues la teva, home. Que aquí te la posem. Mentre sigui així divertidota, endavant,
4: 608-7171-41.
1: A veure, la que arriba ara no és que sigui especialment simpàtica, però a mi em porta molts bons records. És canyera i de les bones, ens arribava l'any 2008 i és la remescla de Clas del tema de Guru Josh Project. Aviso, aquesta nit és molt probable que la posem a Amor a la Nova. No t'ho perdis.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: aquell home que ho sap tot, Mr. Know-it-all.
1: Bendiciones y buenos días para todo el mundo.
0: Sí. Ai, Sandro Rey, amb la bola de vidre, podria ser un cas. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, nova cançó de l'americà, que continua demostrant el seu talent després del Lose Control, del Bad Dreams o el The Door, entre moltes altres. I així seguim, arribem d'aquesta manera pràcticament a dos quarts amb els vostres missatges avui, que és el dia mundial de l'alegria.
2: 608-71-7141.
0: I al matí d'estius estem preguntant això, cançonetes que ens alegrin aquest divendres. Per exemple, què ens dieu? Hola.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, jo les cançons són d'aquest estiu que mira, em donen un bon rotllo, és la de la Julieta.
0: Home!
3: De Joan Dausà, de fet és Papi, posa-la al disc. I la del Festuc. Són dues cançons que aquest estiu m'estan fent ballar i m'estan fent treure un somriure.
0: Que guai.
3: En moments durs, perquè està sent un estiu dur.
0: Vaja.
3: Però aquestes dues cançons estan sent bastant salvavides.
0: Doncs mira, m'agrada la teva actitud. Dius, sí, està sent un estiu dur. I què? Alegria i bona música. Ja, tuqui, tuqui, tuqui. Doncs sí, sí. No ets l'única, que ens ha dit el Fastuc de Marcos. La veritat, tinc unes quantes aquí. La Roda, per exemple, de Barà també ens ho diu. 608-71-7141. Més missatges. Hola, hola, hola.
4: Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
4: I oients a RAC 105.
0: Com anem?
4: Jo, des de fa molts anys, la cançó que a mi m'anima, m'alegra i em posa les piles és la dels timbals de Safri Duo.
0: Oh!
4: Escolta, que allò sí que porta marxa,
0: sí, sí.
4: Porta bon rotllo i, escolta, treu la son de les orelles.
0: I festa, noi.
5: I festa, noi.
0: Ala. És curiós, una cançó simplement instrumental i no li cal més. A vegades no cal la lletra. Si fas una cosa així, imagina't, I després, aquesta cançó, molta gent o molts artistes van com intentar copiar aquest estil i no van donar amb la tecla, no? El Safri Duo, el Play the Life, coneguda també com el The Bongo Song. Boníssima, proposta que ens envies al 608-7171-41. Una més, va, d'aquesta tongada. Bon dia.
6: Hola, guapos i guapes.
0: Què tal?
6: Doncs a mi la cançó que em posa molt alegre i em fa saltar és Elefants d'Oques Grasses.
0: És boníssima.
6: Té aquesta espècie d'alegria melancòlica, però és veritat que a mi és una cançó que em posa de molt, molt bon humor. Apa, que tingueu bon dia.
0: A tu.

Clar, arriba aquell moment que tenim ganes dels últims quatre concerts dels Oques, però alhora no tenim ganes, no? És curiós aquesta sensació de, oh, és que serà un moment històric, serà molt maco, serà un moment de germanor, però, clar, tampoc vols que deixin els Oques. En fi, és part de la vida, ho hem d'acceptar, i jo et dic que per mi una de les cançons de l'estiu que em generen més bon rotllo, aviam què et sembla, és aquesta novetat de Rack 105, Another, una parella de neerlandesos que ho han rebentat amb aquest so funky dance, i això que es diu Talk to You.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: els The Killers. Amb el Human Estelar, cançó que mai passarà de moda, sí o no? Bona, eh?
1: Sí,
0: està xula. Molt bé, 608-7174, últims 20 minutets del matina d'estiu. Seguim repassant els vostres missatges.
2: 608-7174.
0: Avui, que és el Dia Mundial de l'Alegria. Cançons que us alegrin els matins, els dies, en general, cançons doncs festives per celebrar que ja tenim aquí el cap de setmana. Per exemple, ens diuen aquesta. Hola.
3: Hola, bon dia. A mi la cançó que m'agrada i que té uns quants anys,
0: sí,
3: és Walking to the Sunshine, oh, de Central Line. Vinga, bones vacances pel que les agafi.
0: Ai, ara no sé si és aquesta la que dius. Clar, jo pensava que era la de Katrina, el Walking on Sunshine, i ara quan t'he posat l'àudio no sé si és aquesta, però home, sigui com sigui, aquesta dona bon rotllet, no? Hey! Ja em dius ara, per privat, si és aquesta o no, però en fi. 608-7171-41, què més ens expliqueu? Com va el vostre matí? Hola!
4: Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
4: A mi la cançó que m'anima, no em preguntis per què,
0: Per què?
4: Però és la de Joan Dausà, Omple de vida els pulmons.
0: Oh, maca, maca.
4: Aquesta, bueno, m'alegra el que no està escrit. Omple.

0: amic de la casa, que a més té un estiu de nou intens amb el seu nou disc, Immortals. Una més, 608-7741.
1: Bon dia, Héctor. Què doncs tal? A mi qualsevol de Depeche Mode m'aniria bé, però una que m'agrada molt d'ells és Sufferwell.
0: Sufferwell.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu! Sufferwell, Depeche Mode. Doncs sí, sí. Per alegrar-nos bé aquest matí de divendres. Va, 608, encara tindrem temps d'alguna que altra petició de les cançons que ens alegren els dies. Avui, que és Dia Mundial de l'Alegria. I mira, una cançó molt xula, que a mi m'alegra molt. La tinc per aquí, aviam, aquí la tinc. Els Detalles, va. La vam patar fort, l'any passat amb aquesta, els Mataronins. Tàndem!

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ets aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama!
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: xula. La nova cançó que ens presenta Danny Six i Izkid, Que s'aturi el temps. Sonarà i força, jo diria, les properes setmanes. I ara arriba el moment, doncs, bàsicament, de dir-vos adeu, dir-vos fins dilluns. Però, home, s'han quedat per aquí molts missatges i en ficarem uns quants. Alguns se m'ha quedat que no l'he pogut posar, però és que no m'ha donat la vida. Són molts, cosa que m'alegra moltíssim. Va, per aquí tenim, recordem, perquè s'acabi de connectar, la cançó que t'alegra el dia, avui que és Dia Mundial de l'Alegria. Per exemple, tenim... Aviam... Ai, que l'he perdut. Ah, sí, mira, That's the Way It Is, de Celine Dion. Oh! Que bona. Aniré per feina, que en tinc unes quantes. Diu per aquí, també. Aviam. Home, la de Mediterráneo de los Rebeldes. Mediterráneo, ruta de calor.
1: Mediterráneo, a templo de sol. Hola, Héctor. A mi la cançó que m'alegra el dia és la de Mediterráneo de los Rebeldes.
0: Que guai.
1: Adeu.
0: Adéu-siau. Mediterráneo, ruta de calor. Aviam, què més tenim per aquí? Mira, ens diuen Blow Me the Pink. Diu, per mi supercanyera, és molt bona. Doncs sí, sí. Ens escriuen, bon dia RAC 105, a mi la cançó que m'alegra el dia és o Bon Dia Vida de Gertrudis o Final Countdown. Home! Pinonino! L'Arnau Molet m'està mirant dient, de Final Countdown vol dir que et piris ja, que entro jo aquí a les 12. Va, un parell més.
2: Hola, hola.
0: Què tal?
2: Que tingueu tots molt bon dia.
0: Igualment.
2: Doncs a mi una cançó que em fa contenta és la de Happy. El títol ja ho diu tot, oi? Apa, bon cap de setmana.
0: Home, aquesta un clàssic.
3: Bon dia, matineros. Jo la cançó que em fa feliç és Zafri Duo.
0: Home, el Play the Life.
3: Felicitats pel programa.
0: Adéu-siau. Aquesta t'agrada més, no, Molet? Tu que abans has dit Atlantis. Espera, que tens... Ara.
4: Ara, home, és ara. Que no em deixes parlar. Se'm censura en aquesta emissora, no pot ser això.
0: Moltíssim.
4: Ai, sí, sí. Jo he dit Atlantis.
0: Has dit Atlantis.
4: També està molt bé, tio.
0: No la tinc aquí, si no la posaria, però...
4: Perdona, aquesta és molt el teu programa, no?
0: Sí, El Ritme de la Nit. Atlantis, veuré, perquè està tan de moda que potser...
4: Ara.
0: Algun dia, aviam si la puc posar, un trosset,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí.
0: En fi, família, que gràcies per tota la participació. Ha estat un programa, jo crec que molt divertit, que ens tornem a escoltar el dilluns, tu. Un parell de dies ara de vacancetes, però recordo... No, què dic? No sé ni com... No, si avui faig El Ritme de la Nit, tio.
4: Ah, sí? És veritat. No marxis.
0: No
4: que...
0: marxo, no.
4: No, i després del Ritme de la Nit agafes el cotxe i què?
0: Exacte, i cap a la una i algo, espero ja està. A Mora la Nova, que tenim una sessió brutal.
4: Déu.
0: El meu dia és intens, el rodiment.
4: Però quin ritme que portes,
0: el de la nit. Apa, Arnau, tu t'hi poses a partir de les 12.
4: Doncs sí.
0: I avui que parlem de cançons alegres, que és el Dia Mundial de l'Alegria, jo, la última amb la qual tanco, et proposo aquesta.
4: Oh!
0: És bona, no?
4: Boníssima.
0: Miles Smith, avui tanquem programa amb l'Stargazing. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: La teva música.
1: RAC 105. Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900 903 743. Mary Short.

0: cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes, el gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
1: I com a DJs convidats, Mon DJ i Núria Escar.
2: Hola, què tal? Aquí Mon DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de Racksen 5 a Móra la Nova.
3: No us ho perdeu,
2: perquè serà un festival increïble.
4: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
5: Sí, ho tindrem tot preparat.
6: Llums, escenari
5: i una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: Home, doncs a mi no se m'acudeix millor manera de començar nova hora d'un divendres que amb aquesta cançó de Josh Fawaz, que ho ha patat exageradament a les xarxes socials i que per això, evidentment, forma part de la teva música i de RAC 105.
1: Amb Arnau Mulet.
0: Vinga, va, salutacions de l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 3 de les 12 del migdia. Ens hi posem després de l'Héctor Huguet, que el tinc aquí al costat, el tio menjant-se un entrepà. De què, Héctor?
2: Oh!
0: De què és això?
2: De salsitxeta.
0: De salsitxeta. Quin atracament, amb la boca plena, que li obro el micro i a tope, clar que sí, home. Tu, escolta'm, engeguem amb The Wanted, què et sembla?
2: Endavant.

0: about. La teva música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: La teva música.

I la Carol Gil la va fer pujar a l'escenari i li va dir: escolta, quina és la teva cançó preferida? Evidentment es pensava que diria una cançó seva, però no. La nena va dir Dai Dai. Moment a terra amb passes. I de fet va entrar al joc, la Carol G la van acabar cantant a l'escenari amb la nena, va ser un moment que al final s'ha convertit molt en viral a les xarxes. I no m'estranya, eh? Sempre s'ha de tenir una mica de mà esquerra en aquestes ocasions i ella l'ha tingut. En fi, va, que continuem avançant i ho fem amb David Guetta.

0: Déu-n'hi-do, Doctor Prats, amb aquesta grandíssima cançó que es diu Energia. La banda sonora del gran depart del Tour de França. Vai, moltíssima atenció, perquè l'Energia hi serà avui a la nit a la Festa Major de Móra la Nova, una de les més divertides del país, sí senyor. I des de RAC 105, evidentment, no ens ho podem perdre. Avui, dia 31 de juliol, finiquitem mes i comencem agost com Déu mana. Mira, allà hi tindrem ni més ni menys que Enric Font. Aplaudiments. Héctor Huguet, sí senyor, del Ritme de la Nit. I també hi haurà Núria Escart i Mon DJ per fer-vos ballar amb aquells himnes que tant heu sentit aquí a RAC 105, per gaudir, per cridar, per cantar. També hi haurà Kiss Camp, moltes sorpreses, perquè ja saps que la Gira 105 és la festa que no et pots perdre aquest estiu. Va, avui, a partir de les 12, us esperem al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No us ho perdeu, l'Héctor ja, el tio ha agafat el cotxe i ja estan en cap allà. I, en fi, que diu que té una sessió preparada espectacular, per tant...
1: RAC 105, la teva música.
0: Pinta bé la cosa. Pràcticament 2:15 del migdia i aquí, que seguim ambientant aquest divendres amb cançons com aquesta de Jack Jones. De fet, era la primera vegada que sentíem aquí a RAC 105 a Rey. Després ha sigut una de les artistes més importants del

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Doncs avui ha publicat un nou treball l'Ariana Grande, que torna al món de la música. Però nosaltres, mira, hem volgut mirar enrere i recuperar aquesta, que va ser un èxit en el seu moment i que es diu No Tears Left to Cry. Anem a tot arreu amb presses, eh? Però saps què és el que no espera? La teva salut. Per això l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada. Amb menys esperes, truca als va 917-700-700 o entra a lineadirecta.com 917-700-700 o lineadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera.
1: Rex 105. La teva

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: recuperant la música ska, que no sé si ha passat mai de moda. Un tipus de música que, escolta'm, et dona, et fa ganes de ballar, no? I ell ho sap, evidentment, i ens ha proposat aquesta que es diu Un altre cop. Pau, pau, pau. Directament des de Terrassa i per tot el món.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Mira, i ara un artista internacional. Ella de Sant Esteve Sesrovires, eh? I també per tot el món, evidentment, Rosalia, amb això que es diu Despecha. Despecha.

Doncs aquest és Joe Kitty, amb aquesta que es diu End of Beginning, una cançó que la vam conèixer després de que passés per la sèrie Stranger Things. Perquè sí, és un dels actors principals i no sabíem de la seva existència al món musical, però a partir d'aparèixer allà, doncs la cosa li ha anat molt bé. S'ha viralitzat molt aquesta cançó, que és ni més ni menys que del 2022, però que ara està sonant per tot arreu. A veure, encara no sabem quina serà la cançó de l'estiu d'aquest 2026, eh? El que crec que estem en condicions d'assegurar ja és quina va ser la cançó de l'estiu en català del 2025.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Diumenge, sense drama, els Catarres. Quina autèntica meravella. Quines ganes d'escoltar-la en directe. I saps quan ho podrem fer, eh? Doncs el dia 25 de setembre, sí, perquè són un dels grups que forma part del cartell de la Mercè de RAC 105. Dies que vindran. Ganes. La teva música amb Arnau Mulet. De fet, no hi seran ells sols, sinó que també hi haurà els Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos amb K. Ja et dic, això serà el dia 25 de setembre. Avinguda Maria Cristina, ho anirem explicant i n'anirem parlant. Arrenquem nova hora. Salutacions de l'Arnau Mulet. Divendres, dia 31 de juliol. Eva Max.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
3: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix un munt fins al 3 d'agost.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Quina calor. Vens a l'aigua?
8: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
7: Ja, això passa.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: La teva música.

0: Doncs mira, aquesta cançó es diu Anxiety, però crec que avui precisament és un dia que molta gent li marxarà el que ve a ser l'ansietat, perquè sí, és dia d'agafar vacances per excel·lència. Els que doncs, teniu la sort d'agafar-lo, d'agafar uns dies, a gaudir-los al màxim, a relaxar-se. Ja tornarem, home, ja tornarem. A poc a poc. Això sí, nosaltres aquí seguim, eh?
1: Rec 105. La teva música.
0: Per tant, si no tens vacances, tranquil, que també seguirem posant èxits aquí a Rec 105 per acompanyar-te, per fer-te costat, per plantar cara a aquesta calorada. I una bona cançó per fer-ho és aquesta d'Aitana, que ho està petant aquest estiu amb el Superestrella.

Leire, Hear Me Tonight, una d'aquelles del record, una d'aquelles remember, una d'aquelles que pot sonar tranquil·lament al ritme de la nit. Recorda, avui a partir de les 8 del vespre, a partir de les 9 del vespre, disculpa, divendres i dissabte, aquest és l'únic programa que no para, no para mai, eh? Tot l'estiu estarà rodant la millor música remember, la millor música del record, durant de 9 a 12, vaja. Va, continuem avançant, continuem acompanyant-te, tornem a l'actualitat. Direcció 2:15. Aquesta és Madonna, sí. Ha tornat, ho ha fet per la porta gran amb aquest Dance Teria.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Dice Locarti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?
18: No cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots cinc.
1: Això és RAC 105.
22: Un besinho.
23: A RAC 105.
24: Merci, besito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català. Yeah, yeah. La teva música. RAC.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: És la festa d'aquest estiu. Apunteu-vos-ho bé perquè és avui, divendres dia 31 de juliol, Gira 105. Pavelló Municipal Antoni Mateu de Mor

Doncs la sort que tenim de vosaltres aquí a RAC 105, que gràcies que s'acomiaden, faran aquests quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. M'agradarà veure què passa quan canten aquesta cançó, que és una de les seves cançons més importants i que segur que farà caure alguna llàgrima. En fi, va, continuem avançant en direcció a les dues del migdia. I ara és el moment de Lost Frequencies. Posem una mica de so estiuenc amb aquesta que ja comences a conèixer i que es diu Rarity.

0: El que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
2: Ai, la Rosalia. De moment aquesta és l'única cançó que ens ha presentat 100% en català.
0: Money, man.
2: Però he de dir que és la cançó en català més escoltada a Spotify, eh? Sí, és la que té més reproduccions. També no és d'estranyar, perquè la Rosalía és una artista internacional i quan la vam escoltar vam dir, ei, això serà un hit, eh? I efectivament, Milionària! Que bé que sona, que bé que ens agrada recuperar-la. I per això ho fem aquí a RAC 105.
3: RAC 105. La teva música.
2: 3 minuts per les dues. Molta gent al cotxe ha marxat de vacances, eh? Escolta, paciència, tranquil·litat. I ja saps que aquí a RAC 105 sempre ens tindràs per acompanyar-te.

0: Encara estem una mica impactats del nou videoclip de Jenny de Blackpink, perquè ha estat rodat pràcticament íntegrament a Girona i a la Costa Brava. Si no saps de què t'estic parlant, pots entrar al nostre Instagram, @rac105, i allà doncs trobaràs tota la informació. És la que posa la veu en aquesta gran proposta de Tame Impala. La cançó es diu Dràcula, i amb ells que arrenquem aquesta nova hora.
1: Bernau Mulet.
0: Ei, divendres, eh? Aplaudiments, home, clar que sí. Ho estem celebrant aquí a RAC 105. A més, avui un divendres molt especial, perquè 31 de juliol hi ha moltíssima gent que agafa vacances avui, eh? Ai, no sabeu res. RAC 105. Aquí no, eh? Aquí seguim, perquè n'hi ha que ja les hem fet.

0: Recs en 5 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: música. Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
1: Mora la nova Opeta amb la seva festa major i els DJs de RAC 105 i Sedan per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la Gira 105. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Jat Herbes, el gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
2: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escar.
3: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
4: No us ho perdeu,
3: perquè serà un festival increïble.
5: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
6: Sí, ho tindrem tot preparat.
7: I un escenari.
6: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar com mai.
0: Ja ho sabeu, el 31 de juliol festa sense parar. I amb la gira RAC 105 tothom a ballar. Us esperem a Móra la Nova. No us ho perdeu.
8: La teva música.

0: Doncs mira, un clàssicot que ha recuperat Bibi Rexha, li ha canviat fins i tot el nom. Li ha posat New Religion, però és el típic tema de Fightless, l'insomnia, eh? L'hem ballat i l'hem cantat milers de vegades fent lo, ni que sigui, no? I ara, doncs, torna a viure aquesta segona joventut i tant ens agrada moltíssim aquí a RAC 105. I superem el punt d'un quart ja de 3 de la tarda.
1: RAC 105. La teva música.
0: Ara Sophie Ellis Bextor, amb aquesta que coneixes també sobradament. Es diu Murder on the Dance Floor.

és Aitana, amb aquesta cançó que es diu Connexió Física a Psíquica. I és una de les noves propostes que ens ha fet l'artista, que està arrasant amb els seus concerts, que l'està portant per mig món. I que també passarà per Barcelona. Dos quarts de tres de la tarda, la que està acabant d'ultimar el seu casament és Taylor Swift. Sí. I aquí la tenim, una de les seves propostes, que porta per nom Cruel Summer, sonant aquí a RAC 105.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el so
3: RAC.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Lady Gaga, sens dubte una de les artistes més importants del món, la reina del pop. Amb cançons com aquesta, doncs, ens ho ha demostrat sobradíssimament, eh? Es diu Bad Romance. Si és que hi ha cançons que crec que no fa falta ni que te les presenti, no? Perquè les coneixes de sobres, en fi. I aquí seguim, doncs, amb un altre artista internacional, en aquest cas. De seguida passaran per aquí els Amics de les Arts, eh? Amb el Segurament T'Estimo, que són un dels protagonistes del cartell de la Mercè de Rexenzing. Però abans, la vam conèixer amb 17 anys. I ara, en fi, ja és el que és, una estrella. Estem parlant de Billie Eilish, Birds of a Feather.

Una cançó més que viral, aquesta de Anotter. Estem parlant d'això que es diu Talk to You, música electrònica de qualitat, sempre per gent de qualitat aquí a RAC 105. Feia dies que no ho deia això, eh? Ho havia de dir ara ja. A veure, 31 de juliol, estem expectants a veure quina serà aquest any la cançó que s'emportarà la medalla d'or pel que fa a la cançó de l'estiu en català. I n'hi ha una que té números, sí, n'ha comprat uns quants, perquè s'enganxa, perquè té ritme, perquè ens recorda que les coses senzilles de la vida moltes vegades són les que hem de valorar més. Directament des de Mataró, els Tiets. Aquesta la coneixes, eh? Es diu Era això. La cantes o què?

0: your husband is coming.
1: Doncs ara sembla que sí, que ha trobat el seu estil musical, la seva manera de cantar, la seva manera de fer, i s'ha convertit en l'artista que es mereix. És Ray. Where is my husband?
2: La teva música, amb Arnau Mulet.
1: Va, que arrenquem nova hora divendres, eh? Sí. A més, 31 de juliol. Jo sé que ara mateix hi ha moltíssima gent que està sortint de la feina i que ho està celebrant moltíssim perquè se'n va de vacances uns dies. Doncs escolta, per tots vosaltres, a gaudir d'aquests dies i, evidentment, amb el cotxe, a poc, tranquil·litat. Nosaltres estem al teu costat, de seguida Stay Home. Abans, Sia, Cheap Thrills.

Go és Shakira amb Burna Boy, jo crec que amb la cançó de l'estiu, perquè tothom la sap, tothom la canta, tothom la balla i es diu Dai Dai. Sona una vegada més a RAC 105. Va, la Fumiga està acabant ja la seva gira de comiat, que es diu L'últim abraç. Avui estaran a Vilaseca i després passaran per Formentera, l'Escala, Xàtiva, Mollet del Vallès i molts altres llocs per acabar, doncs, el Palau Sant Jordi i el Sant Jordi Club i també el Roig Arena. Ja dormiré.

Teddy Swims, en aquesta cançó que ens diu que quan et penses que ho saps tot, quan et penses que ja has passat per moltes situacions i que, en fi, ja res et pot sorprendre, doncs arriba algú per capgirar-ho absolutament tot. I ja no ets aquest Mr. Know-it-all, no? Aquesta persona que ho sap tot. Aquest, en castellà, seria un sabelotodo, no? En fi, va, camí de 3:45. Aquí estem repartint ritme en aquest divendres. I un divendres molt especial, una mica diferent per molta gent. Alguns ja estan a la carretera, camí de la costa catalana, camí del Pirineu, camí de fer aquestes vacances, aquests dies de descans. Doncs escolta, a gaudir-ho al màxim. I per celebrar-ho, anem a recuperar aquest gran clàssic de Kate Raya. Una d'aquelles que pot sonar tranquil·lament al ritme de la nit avui a partir de les 9 del vespre i demà també aquí a RAC 105, on recuperem els grans èxits de la música de ball com aquest Libertina. Brutal!

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
2: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
0: La teva música.

Doncs avui Ariana Grande ha publicat el seu disc, el seu 8è disc, de fet. I és bastant diferent que això que acabem d'escoltar, eh? Sí, pel que he pogut veure, pel que he pogut sentir, és una mica més fosc, no tan festiu com aquest Break Free al costat de Zed. En fi, sí, com sigui, doncs ben tornada, evidentment. Ara és el moment de Mama Duixa, que parla d'un fin de tonto. Tonto, tontíssim el que viurà la gent que ja està de vacances, no? Que...

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Tema solar, Factor 50.
2: La teva ràdio, REC 105.

Air City, molt ben acompanyat en aquesta ocasió d'Adam Levine, líder dels Maroon 5, amb aquesta veu impecable i més que reconeixible, jo crec que des de l'espai, bàsicament, no? Artistassos en majúscules que junts fan obres mestres. El que també arriba ha fet una obra mestra i en aquesta ocasió en català. Com ens agrada la nova del Fred Garcia. A més, va publicar un vídeo amb el procés de creació que em va deixar bocabadat. Això es diu Vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

Moliner, aquesta grandíssima proposta que sigo a... Això, m'acordo de ti. Una de les darreres que ens ha presentat l'artista i que està triomfant com l'escuma. De fet, he vist un vídeo de l'últim concert que va fer, que tothom la canta a ple pulmó. Diria que era a Mallorca. Cançó amb la que jo em vaig acomiadant, eh? Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per ser-hi. De seguida la Nayara Fernández, que ja està aquí escalfant a la banda. Nayara, preparada o no? Diu que no té veu, no, els aires condicionats, ja. Bueno, escolta, et deixo amb Silk City i Dua Lipa. I després passarà per aquí Oques Grasses, eh? Va, que vagi molt bé el cap de setmana i si tens vacances, a gaudir-les.

Els Catarres, que els podrem veure el dia 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina amb la Mercè de Rax & Ting, amb cançons com aquesta, Diumenge sense drama.

0: Sun.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
3: 4 i 3 de la tarda, salutacions a Nayara Fernández. Avui ja, per fi, és divendres 31 de juliol, així que estaré 5 horetes, acompanyant-te de molt bona música. I comencem la tarda molt animada amb aquest tema que ja té 26 anys. Concretament va sortir el 13 de novembre del 2000, és de Daft Punk i es diu One More Time.

d'aquesta col·laboració musical de reggaeton passem al pop amb unes divasses, en aquest cas Madonna i Gina Carpenter, que fa molt poquet ens portaven aquesta col·laboració del nou àlbum de Madonna. I es diu així. Madonna. Bring Your Love.

0: Sí, Quilos al Pasar és el que ens deia Shakira el 2009 amb aquesta cançó que es diu Loba, que va marcar un gran canvi cap als sons de música electrònica i pop.
1: RAC 105.
0: I qui també va marcar un gran canvi va ser quan es va crear aquest objecte, el ventilador, que mira, justament, Banda Neon, Buos i Mon DJ tenen aquesta. Una cançó dedicada a l'objecte, al ventilador.

I abans de passar amb Teddy Swims i Lose Control, deixa'm que et porti una proposta. Una cançó que va arribar als 1.000 milions de reproduccions. És una col·laboració de Rihanna amb Calvin Harris del 2011 i es diu així, We Found Love, sonant a RAC 105.

0: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Estiu 2026.
2: RAC 105.
1: Tot el dia.
2: Tota la nit.
1: La teva música.

Gracie Abrams, que té moltes cançons. I una que proposem aquí a RAC 105 es diu That's So True. Encara queda un any per escoltar-la, serà el 27 i 28 de maig del 2027 al Palau Sant Jordi de Barcelona, però mentrestant a RAC 105 posem propostes com les que he dit abans. I qui ja va actuar, en aquest cas, en el Brunch Electronic Festival, però del 2025, és Purple Disco Machine, que té aquesta cançó molt xula, molt electrònica, que es diu Hypnotize.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Selena Gomez, que ens ha anunciat que tindrà una nova col·laboració, en aquest cas amb Benny Blanco i també Becky G, amb una cançó que es diu Te Olvido, però mentrestant aquí a RAC 105 tenim aquesta que es diu Calm Down.
1: RAC 105, la teva música.
0: I ja per acabar, quasi arribar a les 5 de la tarda, us proposo una altra col·laboració, una mítica, de Christina Aguilera i Pitbull, que es diu Feel This Moment.

0: Aitana utilitza Superestrella per acabar els concerts, però és que aquí a RAC 105 la utilitzarem per començar una nova hora.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Són les 5 i 3 d'aquest divendres 31 de juliol, l'últim ja del mes, i mira, us proposo una cançó que justament aquestes dues persones van ser parella, però després de gravar el videoclip. Són Shawn Mendes i Camila Cabello, que ens porten Señorita.

0: La teva música.
1: RAC 105. Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
2: Alexa, posa RAC 105.
3: RAC 105.
4: Google, posa RAC 105.
2: Siri, posa RAC 105.
3: La teva música.
2: Microones, posa RAC 105.
3: 105.
4: Aspiradora, posa'm RAC 105.
3: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Mora la nova UPET amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i Sedan per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la gira 105. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Jat Herbes. El gran Héctor Huguet del ritme de la nit.
6: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escar.
7: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
8: No us ho perdeu,
7: perquè serà un festival increïble.
9: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.
10: Ens veiem allà, Héctor.
11: Sí, ho tindrem tot preparat.
12: Llums, escenari...
11: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar com

Jo sabeu que és notícia per ser viral amb aquesta versió de Deep House, rememorant el clàssic de Like a Prayer de Madonna. I mira, com fa uns dies va ser el Dia Mundial del Pastís de Formatge, que per mi és el que sempre em demano quan vaig a un restaurant. Deixa'm que en aquesta tarda de divendres et posi una miqueta de sucre amb la següent cançó. Són els Maroon 5 i ens porten Sugar.

Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

0: tot el món a dalt i a celebrar la vida. I també que és divendres i que demà ja comença el cap de setmana. I mira, per celebrar-ho, aquesta de Madonna, que es diu Danceteria.
1: RAC 105.
0: Però està molt bé això de celebrar les coses i la vida, però ara baixem una miqueta les revolucions de la mà d'una baguassa, que és Lewis Capaldi. Que ens proposa Forget Me.

0: Rec 105 Barcelona. L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.
1: A la meva

Aquesta cançó de Dijous parla perfectament de la nostàlgia, del creixement personal i d'aquesta sensació agradolça de deixar la teva llar enrere perquè vols fer la teva vida. Es diu així, End of Beginning. I nosaltres seguim una miqueta nostàlgics i molt amorosos amb el proper grup que ja fa uns anys que ho va deixar. I és una cançó molt maca. Són Charango amb Compta amb mi.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Cançons com aquesta de Sound of Legend, San Francisco, sonaran avui a la Festa Major de Móra la Nova. Perquè, com tots sabeu, la Festa Major de Móra la Nova és una de les més divertides del país. I des de RAC 105 hi formarem part per revolucionar la nit del 31 de juliol, o sigui, avui, aquesta nit, amb la Gira 105. Un cartell estel·lar. Tindrem a l'Enric Font del Jatardes, l'Héctor Huguet de Rima de la Nit i dues estrelles convidades, la gran Núria Escarp i l'incombustible amb un DJ per fer-vos ballar amb aquests himnes que tenim escoltat aquí a l'emissora a RAC 105. I com sempre, visuals, moment Kisscam i moltes sorpreses, perquè ja sabeu que la Gira 105 és la festa que recordareu tot l'estiu. Apunteu-vos-ho bé. Divendres 31 de juliol, o sigui, avui, aquesta nit, Gira 105 des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No us ho perdeu. Nosaltres seguim, en aquest cas, amb una col·laboració de Buhos i Leire Martínez, que es diu així, No hi ha pla B, eh?

0: I que faltin 4 minuts per les 6 de la tarda.
1: Rec 105. La teva música.
0: I ens acomiadem de l'aquesta hora amb Damiano David i el seu Next Summer.

estiu a RAC 105. RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: Sí, està guapo.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
3: Amb Marcos Amcà i el seu festiu començant amb aquesta nova hora aquí a RAC 5. Soc la Nayara Fernández. I mira, qui ve ara va guanyar dos cops d'Eurovisió. El 2012 i el 2023. I portem-la del 2012. És Lorin amb Eufòria.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Verisure.
5: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
6: Mora la nova Opeta amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i Sedan per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la Gia 105. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Jack Arbes. El gran Héctor Huguet del ritme de la nit.
7: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escar.
8: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
9: No us ho perdeu,
8: perquè serà un festival increïble.
10: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
11: Sí, ho tindrem tot preparat.
12: Llums, escenari
11: i una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

Ai Shakira i Burna Boy, que ens portaven aquest Dai Dai que tan ha revolucionat el món, i també RAC 105. Falten 2 minuts per 6:45 de la tarda, i abans de passar amb Katy Perry i el seu Hot and Cold, deixem que et proposi una altra cançó. En aquest cas d'un artista català, és Antri Kay. Que ens portava Jugular.

Girona últimament està bastant de moda perquè s'ha vist que s'està fent el Live Action de Rapunzel i aquí també van veure fa poquet va ser a Jenny fent un nou videoclip d'una cançó que encara no sabem quina és, però mentrestant aquí a RAC 105 us posem aquesta col·laboració amb Tame Impala anomenada Dràcula. I mira, com queden uns 12-13 dies per la pluja de Perseides, aquesta pluja on es veuen estels fogassos i moltes estrelles, mentre esperem, us posaré aquesta cançó de Coldplay que es diu Sky Full of Stars.

0: Rec105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

i també d'Amy Winehouse. Podria estar tranquil·lament a la Festa Major de Móra la Nova, perquè com tots sabeu, la Festa Major de Móra la Nova és una de les més divertides del país. I des d'aquí, des de RAC 105, hi formarem part per revolucionar aquesta nit, la nit del 31 de juliol amb la Gira 105. Tindrem un cartell estel·lar, atents, amb Enric Font del Ja Tardes, l'Héctor Huguet del Ritme de la Nit i dues estrelles convidades, la gran Núria Escarp i l'incombustible Mont DJ, per fer-vos ballar amb aquests himnes que tant hem escoltat aquí a l'emissora a RAC 105. Com sempre, tindrem visuals, moments Kiss Camp i moltes sorpreses, perquè ja sabeu que la Gira 105 és la festa que recordarem tot l'estiu. Apunteu-vos-ho bé, avui divendres 31 de juliol, Gira 105 des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No us ho perdeu. Ara us deixo amb Disturb i aquest The Sound of Silence. Arriben a quasi les 6:40 de la tarda a RAC 105.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Bruno Mars, amb aquest àlbum de romàntic, s'ha declarat i ha dit: escolta, jo sóc ensucrat i m'encanta dedicar-hi cançons a la meva persona. I mira, mentre un dediquen cançons a la seva persona i diu: és que jo arriscaria tot per tu, altres el que demanen és que no els hi facin mal. És aquesta col·laboració que portaven ja fa uns anyets David Guetta, Coi Lera i Anne Mari. Que es diu així: Baby, don't hurt me.

és que amb aquesta cançó ja ho diu Max Navarro, tothom som inigualables. I res, 3 minuts perquè siguin les 7 de la tarda. Ara ve una col·laboració de Su i Mon DJ juntament amb Sopa de Cabra, que fan un remix del seu clàssic Camins, però ara ja no es diu així, sinó que es diu... Camins, somnis i promeses.

0: és perfecta aquesta cançó dels Catarres, perquè és divendres, i què vol dir això? Que ve al cap de setmana. Així que ja ens estan manifestant que aquest diumenge sigui sense drama.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: La teva música
3: amb Nayara Fernández.
0: Les 7 i 3 d'aquest últim dia de juliol, soc la Nayara Fernández. Aquí estarem, fins les 9, amb molt bona música, com la que ve ara, de la mà de Kisha. I es diu com una aplicació, TikTok.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat.
3: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Mora la nova UPET amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i Sedan per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la Gira 105. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes. El gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
5: I com a DJs convidats, Mon DJ i Núria Escar.
6: Hola, què tal? Aquí Mon DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
7: No us ho perdeu,
6: perquè serà un festival increïble.
8: Ei, hey, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.
9: Ens veiem allà, Héctor.
10: Sí, ho tindrem tot preparat.
11: I un escenari.
10: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

0: Ginestar amb aquesta cançó va ser la meva cançó més reproduïda del 2025, perquè és una manera de recordar que encara ens queda tota la vida per viure i que hem de recordar tot el que ens queda.
1: Tot el que ens queda. RAC
0: 105. I ara canviem una miqueta de sintonia, només una miqueta, amb aquesta cançó, una triple col·laboració de DJ Gouja, Jason Derulo i Melody, no la que coneixem d'Eurovisió, sinó una altra Melody, amb això que ens portaven, que es diu Mi Chico.

0: quants cops molts de nosaltres hem pensat en somiar, en tenir molts diners, molts luxes i una vida plena de comoditats. És el que ens parla Gwen Stefani amb això que es diu Rich Girl.
1: RAC 105.
0: I abans de passar a Mariana Grande i el seu Yes End, deixem que tinguem a Soc un Bohemio amb això que es diu Un dia qualsevol d'agost, que demà es podrà començar a complir perquè ja estem a últimes de juliol.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
2: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: Missatge institucional del matí a Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
4: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al matí a Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
3: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
0: RAC 105.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

aquest èxit del cantant Justin Bieber, que mira, va aconseguir número 1 al Billboard Hot 100 d'Estats Units, fent que ell fos l'artista solista més jove en aconseguir-ho als 21 anys. És What Do You Mean? I prop ja de les 8 de la tarda tinc una veu fatal pels aires acondicionats, però bé, nosaltres aquí seguim una estona més, així que per acomiadar l'hora us deixo amb aquest grup català que d'aquí poquet s'acomiada també de nosaltres, amb aquesta cançó que es diu... Torno a ser jo, són Oques Grasses.

0: Madonna, juntament amb Sabrina Carpenter, formant part de l'àlbum Confessions 2, que ens portaven aquest Bring Your Love.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Són les 8:03, salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem encara una horeta més en companyia de molt bona música. I mira, ja que parlàvem de col·laboracions, us proposo una altra, en aquest cas una miqueta més romàntica. Són Lady Gaga i Bruno Mars, que fa uns anys ens portaven el que es diu Die With A Smile.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Verisure.
5: Mora la nova Opet amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i Sedan per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la Gira 105. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes. El gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
6: I com a DJs convidats, Mon DJ i Núria Escar.
7: Hola, què tal? Aquí Mon DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
8: No us ho perdeu,
7: perquè serà un festival increïble.
9: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.
10: Ens veiem allà, Héctor.
11: Sí, ho tindrem tot preparat.
12: Llums, escenari...
11: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

0: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
1: 69.323 69323
0: Sèrie
1: 124 124
0: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
2: La teva música.

Aquest deep house que ens portaven Felix Jaén juntament amb la veu de la cantant britànica Jasmine Thompson, que l'original va sortir el 1983, però que realment l'èxit mundial aquest és del 2015. I falta un minut per un quart de nou de la nit abans de passar a Taylor Swift amb el seu The Fate of Ophelia, també Jason Derulo, que tenim aquí amb el seu Savage Love. Tenim la proposta d'estiu de Joan Daus juntament amb Mama Duixa. Que es diu Papi, posa'l al disc. Veus a les...

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

de la nit. Baixem una mica de les revolucions amb una cançó de Benson Boone que tracta sobre la por profunda a perdre aquesta felicitat i l'estabilitat emocional. Es diu Beautiful Things per vosaltres.

nosaltres en aquest divendres 31 de juliol. Doncs sí, jo ja me'n vaig cap a casa a gaudir del cap de setmana igual que vosaltres. Moltes gràcies un cop més per escoltar-nos. Recorda, sóc la Nayara Fernández, us tinc des de dilluns al divendres de 4 a 9 amb la millor música aquí a RAC 105. Jo us deixo amb aquesta Floraida i Robin Tick anomenada I Don't Like It, I Love It. Adeu, adeu, que passeu un bon cap de setmana.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: What a feeling! Doncs sí, quina sensació, això d'estar de tornada per fi! Sí. Tenia unes ganes tremendes de posar-me al capdavant del ritme de la nit. Sí que és veritat que porto des de dilluns presentant el Matinà d'Estiu, però home, el programa que presentes al llarg de tot l'any ja feia 3 setmanetes que no el presentava i jo que sóc amant de la música dance i del So Remember, ja estem per aquí, va.
1: Toma, toma, toma!
0: A veure, que aquestes setmanetes en què he estat de vacances, divendres i dissabte, heu tingut bona música, heu tingut les cançons de sempre, simplement sense les meves xapes, que ha estat bé, suposo, per algú desconnectar, però ja torno a ser per aquí per gaudir amb tu, va. Clar que sí, fins les 12 de les millors cançons del món del dance, d'acord? Així que va, prepara't, que tinc per aquí de seguida Agnes, Release Me, tinc a Gigi D'Agostino, Mai Falta l'Italià, i comencem, o seguim, si més no, amb una cançó que vam repassar amb l'Arnau Molet a la secció que fem diàriament, Remember, aquest mateix dimecres. Ozone!
2: El ritme de la nit.
3: Només a Rec 105.
0: La vam repassar perquè va ser una de les cançons de l'estiu del 2003, això que es diu Dragostea, d'Intei.

0: Així es diu, Sweet Kisses, marca de la casa, Skeezer, amb una cançó que va donar la volta al món i que et proposem per aquesta nit de divendres, aquí, on si no, al ritme de la nit. Mua! I seguim avançant, va, més cançons que tinc per aquí fent cua. Per exemple, Ice MC, Think About The Way, Fractal, Happy Days, o aquesta cançó que ara que s'ha finalitzat el Tomorrowland, després de dos caps de setmana absolutament brutals, amb un mainstage, ara sí, que no s'ha cremat. I la veritat que meravellós. Doncs aquesta cançó és d'aquelles que sempre sonen al Tomorrowland.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I també ho fa aquí, al ritme de la nit. Galantis, Runaway, You and I.

0: el clàssic American Pie amb una mica més de picant, que ja ens agrada, sí o no?
1: Sí.
0: Oh, i tant, Just Lewis a l'antena de RAC 105 per seguir avançant, va animant aquesta nit el ritme de les millors cançons dance de tota la història. De seguida, Colors Domino, farem sonar aquell Hold Me Kiss Me de l'any 2004. Abans, va, Sin With Sebastian, segurament bona part de vosaltres recordareu aquesta cançoneta que ja sona per aquí de fons. Es diu Shut Up and Sleep With Me.

amb Víctor Huguet. Hello people, how are we today?

And jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I així seguim, cremant calories amb Groovy 69 i aquest Stardust Medley with Dust. Camí de les 10, seguim posant-li ritme aquesta nit de divendres. El ritme de la nit. Tenia ganes de retrobar-me amb vosaltres i sobretot per posar temascles com aquest d'Armand Van Helden, pare del house. You don't know me.

RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: Van popularitzar el Shuffle, aquesta parella, eh? Els Ellen Feyo, aquest ball amb els peus que tant ho va patar 2011-12, gràcies, com et dic, a aquest tiet i nebot, aquesta parella, que van començar molt bé, després les coses no els hi van anar tan bé, perquè un dels dos va traicionar l'altre. En fi, teniu un vídeo força interessant, crec, vaja, al meu perfil d'Instagram i també el de RAC105, tot i que ja deu ser força antic, has de buscar una mica si el vols trobar. Party Rock Anthem per començar una veureta. Les 10 d'aquesta nit, i aquí seguim repassant les millors cançons del dance, El Ritme de la Nit, ATV fent cua, Riton, Oliver Heldens, The Shapeshifters i tants altres artistes que no ens perdrem i que anirem repassant fins al punt de les 12. Abans, doncs home, moment per viatjar una mica amb la belga Kate Ryan.
1: És El Ritme de la Nit.
0: A RAC 105, Voyage, Voyage, bona nit.

Hi ha cançons bones, hi ha cançons que es posen de moda i després hi ha casos com aquests, absoluts himnes. 35 anys ja d'aquesta cançó dels Ace of Base, des de l'any 1992 i convertida, com et dic, en un himne i una de les cançons més samplejades de la història. Ole tu, pels Ace of Base, i ara atenció perquè arriba un altre nom que déu-n'hi-do. De fons, ja per aquí al ritme de la nit, Robert Miles, conegudíssim per aquell Children, però també en tenia d'altres i molt bones, com aquest One and One.

0: D'aquelles que tenies potser una mica oblidadeta a la memòria.
1: Sí.
0: No? Doncs te la recordem aquí. A RAC 105, el ritme de la nit. Galeón, One Sign, quan arriba... Home, aquesta la recordes segur. Martin Solveig i el seu Hello. Hello.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: Tela, no?
1: I festa, noi!
0: Moltíssima, la que ens porta Zivago, un projecte alemany que ho va patar molt l'any 96 amb aquest Celebrate the Love, canya i de la bona, camí de les 11, per donar pas ara a un tema de Kim Lucas, canviem de mil·lenni, concretament any 2000, amb això que ja sona per aquí i es diu Let It Be The Night. Let it be.

0: Val, cançó boníssima, el Baby de Molella, i a més amb una lletra força divertida, eh? Te l'explico, si no has parat massa atenció. És un paio que veu com a baix, al riu, hi ha una persona ballant i diu, què fa? I doncs mira, la tafaneria fa que finalment al·lucini amb els moviments de la persona i digui, saps què? Doncs jo també. I és una mica el que fem aquí, eh? Intentar transmetre aquesta energia, bon rotllo, i si t'agrada, doncs mira, qui sap, si vols ballar, jo et permeto ballar, a no ser que estiguis conduint, que doncs aleshores, poca broma i atenció al volant, com a mínim, d'acord? Baby, va, la primera de moltes d'aquesta tercera i, per tant, última horeta. Oh. Ei, que donarà per molt aquesta darrera hora, d'acord? Així que posa't còmode, que tinc per aquí a Ultranaté. Recuperarem el free abans, però...
1: Si una cançó és immortal...
2: Sona el ritme de la nit.
0: De les moltes versions que es van fer del Because the Night, et proposo aquesta que ens arribava l'any 2008 a càrrec d'aquí, doncs de Cascada.

0: Tant de bo fos tot tan fàcil, no? Una cançó que explica la història d'algú que es fixa en una altra persona i diu, he vist que estaves per aquí, et trobo atractiu. Què, t'animes o què? Doncs ja està. No caldria massa més, eh? En fi, el Would You de Touch and Go per fer camí de dos quarts amb la tonteria de 12 d'aquesta nit. I aquí seguim, de seguida, Groove Coverage. Farem sonar el Moonlight Shadow abans...
1: El ritme de la nit.
2: Només a Rec 105.
0: És el torn dels Venga Boys i un resplendor que hace boom! I a més quatre vegades. Boom, boom, boom, boom. A Rec 105, va.

0: Tremenda, eh?
1: Aquí hay nivel.
0: Per suposadíssim que això és el ritme de la nit. I seguim repassant cançons com aquest Groove is in the Heart Estelar de Dilit. Però això no serà tot, encara tenim cançonasses per sonar. I per aquí fent cua, Junior Senior, Move Your Feet, o aquesta de Safri Duo. I la percussió tan mítica, tan recordada i estimada. Això que es diu Play the Life, The Bongo Song.

0: em negava a acomiadar-me sense posar una cançó del T-Sound Lovers. Doncs aquí la tenim, el Surrender, des de finals dels 90. Ara que ja estic tranquil, ara sí, puc acomiadar-me, família. I res, dir-te que merci, que gràcies per estar a l'altra banda, que ha estat un plaer tornar després de 3 setmanes a presentar aquest programa. Unes vacancetes que han anat bé, però quan t'agrada la teva feina, trobes a faltar coses com aquesta. Així que sí, m'ho he passat genial, però demà més. Recorda, demà nova edició del Ritme de la Nit a partir de les 9, d'acord? Pels amants del dance, apunta tu i, si cal, posa't l'alarma de 9 a 12. Que vagi genial, família, i ara que RAC 105 estem posant una versió molt xula, per cert, del Like a Prayer, de Josh Fawes, ara et proposo una altra.
1: El Ritme de la Nit.
2: Només a RAC 105.
0: Tanquem la paradeta amb la versió de Madhouse d'aquesta, precisament, cançó, Like a Prayer. Adéu-siau i fins demà!

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.